0: els divendres, i habitualment els divendres, si no passa res, si no explota el món, esperem que no, tenim una secció del programa que ens agrada i molt, no només a les persones que fem ràdio Ontinyent Ser, sinó jo crec que a vosaltres també, que és el nostre diccionari meteorològic. I a banda, doncs, juntem la previsió de l'oratge per a les pròximes hores i per al cap de setmana, un oratge que aquesta setmana ja hem vist que ha arribat un poc, no sé si... marejat. Ara parlarem amb Lluís. Lluís Francesc, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
0: Molt bé, i tu, amic?
1: Molt bé, de meravella. Ja preparats, com sempre, està el cap de setmana allà al costat.
0: Sí.
1: I lo important és això, és viure el millor possible el cap de setmana, que, bueno, se presenta... Així un poc, però no molt.
0: Bueno, anem a veure com es presenta realment, perquè, clar, és que esta setmana, tio, ha sigut... Bueno, així a la nostra comarca no ens ha afectat molt el tema de les pluges i les tempestes, però ja sabem que a bona part de la província de València, a l'interior de la província de València, també el litoral, han patit i molt el tema de les tempestes, de les pluges, del vent, etc. Com es presenten les pròximes hores i el cap de setmana a la nostra comarca, Lluís?
1: Pues la Vall d'Albaida tindrà un cap de setmana un poquet inestable.
0: Vale.
1: Continua un poquet d'aire fred en altura, anem a tindre molts núvols, anem a tindre temperatures bones, deixes que, bueno, pues, que es disfrutem, com és en les acaballes del mes de setembre, ja pues, això fent olleta al mes d'octubre. I a la tardor, pues, la veritat és que tot això pues, ens donarà un cap de setmana preciós per a passejar per la muntanya, encara que pues, sí, pot haver algun que altre ruixaet, pot descargar alguna cosa, però en principi poqueta cosa, també irregular, hem de dir-ho, que és la qüestió, com hem tingut les pluges dels últims dies, que han sigut irregulars, en algun lloc plovia molt, en altres apenes plovia, i és així. Quan tenim tempestes característiques, bueno, pues, l'orografia fa molt i hi ha moltes variables que fan que en algun lloc pues,
0: tinga
1: eixa entrada d'un tipus de vent que fa, bueno, pues, que es desenvolupi més la precipitació. Però ja t'he dit que anem a tindre, per exemple, este divendres un dia on anem a tindre ullades de sol. A últimes hores tindrem més sol que núvols, però bueno, ullades de sol, entrades de nuvolositat, de moment que tenim algun clar per ahir i uns núvols per aquí, i aquests núvols estan deixant un poc de pluja, que pot ser, i que passa aixina,
0: yeah.
1: I temperatures que avui pues, no arriben als 25 graus, o sigui, una temperatura molt bona. És que hi, i sobretot les mínimes, les nocturnes, hi ha un refrany molt antiu que diu setembre el que no tinga capa que temble o que tremole.
0: M'agrada.
1: Perquè ara quan eixim per la nit, pues això, pues toca ja portar-se un poc més de roba, més que res, perquè cau en plom no solament la humitat, sinó també la frescoreta. I anem a tindre unes nits boníssimes, des que dona gust xitar-se i anar a dormir, també dona gust bueno, pues, sentar-se a la fresca, a la fresca bona, no?
0: Sí.
1: Dissabte igual, les temperatures comencen a pujar, però estaran al voltant dels 25 graus, que també està molt bé.
0: Mm-hmm.
1: Un dia on tindrem núvols, perquè tenim entrada de vents de llevant, aquests vents de llevant el que fan és que els núvols siguin més predominants i anem a tindre aquesta situació tant dissabte com diumenge. El que passa que les temperatures aniran pujant poquet a poquet. Ja diumenge podien tindre algo de per damunt dels 25, podien estar al voltant dels 27, però bueno, que una nova jornada amb intervals de núvols, moments d'entrada amb més nuvolositat, però este dia la probabilitat de pluja és més baixa.
0: Bueno.
1: No descartable, però és més baixa. Però la pluja tant divendres com dissabte, bueno, pues és probable que tinguem en algun ratet alguna coseta. I la setmana pròxima pues, puja les temperatures, però no serà massa, no? Pensa que l'estiuent de Sant Miquel,
0: sí,
1: que el tenim allà al costat, no? És a final de les acaballes
0: del mes
1: de setembre.
0: Sí.
1: Però ja te dic jo...
0: Que no serà així estiuet, no?
1: Que de moment ja veurem a on arribem. Si tenim un estiuet fort, d'estos de... O oh, no... Però ja sabem que el dia 29 és Sant Miquel.
0: Sí.
1: I és... I me ho sé, ja ho saps tu.
0: Jo sí, crec que és l'únic sant que tinc clar, tio. I no sé per què. Por al·lusiones? Por al·lusiones, sí.
1: Sí.
0: Però sí, Sant Miquel.
1: Sí, I res, les temperatures ja estaran al voltant dels 30 graus, un poquet penat amunt, a partir de dimarts. Per almenys hasta fins a mitjà de setmana anem a tindre temperatures diurnes, pues dins de lo que cap, bones,
0: sí.
1: Estar en el 30 graus, 31 per ahí, no està malament. I les nits fresquetes,
0: clar,
1: molt bé.
0: És que jo com, crec que ahí sempre... és el millor que es pot passar, que vull dir, si arribem a les 30, que és de veres que són unes temperatures que no sé, que no sé si són normals per a l'època de l'any que estem, però...
1: Estan per damunt.
0: Estan per damunt, clar, però sí. Si arriba la nit i baixen les temperatures, ja pots viure, saps? És una cosa... És diferent al que hem patit fins ara, tio.
1: Efectivament, els estius estan fent cada volta menys suportables.
0: Clar.
1: I bueno, per a nosaltres ens està afectant molt més el llevant, el gregal, el llevant, bueno, pues, són vents amb molta humitat que ens arriben a la nostra comarca, i bueno, pues, la humitat acompanyada de calor, això és poc suportable. De totes formes, la setmana pròxima continuem en gregal, que serà predominant, així que farà també farà humitat, així que per la nit toca més abrigar-se, perquè si baixen molt les temperatures, en humitat, doncs imagina't.
0: Exacte, efectivament. Doncs ja tenim la previsió per les pròximes hores, els pròxims dies, ja sabeu que això pues, pot canviar, però que en principi és el que s'espera que viurem així a la nostra comarca. Bé, tenim la previsió, anem al diccionari, però abans de que comences i ens contes i expliques què és el que tens preparat per avui, Lluís Francesc, tenim així...
1: Avui anem a parlar...
0: Sí, digues, de què anem a parlar?
1: De la rosa dels vents.
0: Oh, m'agrada molt!
1: Preciós.
0: M'agrada molt. Però espera't un moment perquè tinc que traslladar una pregunteta de la redacció de Ràdio Ontinyencer, que portem una setmana cada vegada que arribes tu amb l'oratge i hi ha una paraula que dius molt últimament que tenim dubtes de què vol dir. I, que dius, pues pregunta a la ChatGPT. Pues no, perquè ja estàs ahí, Lluís Francés. Lluís, què és meandre? Quan dius meandre, què vols dir exactament, amic?
1: Mira, el meandre, jo sóc geògraf, no? I climatòleg, no? I, clar, nosaltres utilitzem molt una paraula en climatologia per a descriure... Bueno, un meandre seria pues, les curves d'un curs d'un riu, no? És com si es fora fent com un canvi. L'aigua fa un moviment...
0: Sí.
1: Que fan meandros, no?
0: Vale.
1: Se va per un costat, un altre, i fan com si fos una llengua.
0: Uh-huh.
1: Què vol dir quan diem meandre? Es ve perfecte, perquè la setmana passada i esta setmana, quan entrava una massa d'aire fred, quan entra una massa d'aire fred a la península, que entra generalment de l'oest, en aquest cas del nord-oest, arriba de latituds més altes, bueno, pues diem meandre per a fer una similitud de lo que és una massa d'aire fred, una llengua. És com un sinònim d'aquesta llengua d'aire fred que està creuant la península i que està, i quan més abarca, pues, més lloc arriba el fred, a més llocs arriba el fred, i ahir a més llocs arriba la convergència, perquè just de la convergència, que és la massa d'aire fred, el meandre, que arriba quan xoca en l'aire calent, és ahir on es crea el front, la línia frontal i la convergència.
0: Ah.
1: O sigui, parlem de meandre com una similitud en les curves de d'un riu.
0: Vale. Ara ja ho tinc clar, veus? Ara ja ho tinc localitzat. I jo espero que la nostra redacció també. I ja tenien un altre dubte, però no se'n recordem, eh? Quan se'n recordem de l'altre dubte, jo te ho tire i ho expliques. Però este ja està resolt. Anem a la rosa dels vents, que m'agrada molt això, tio. Vinga, per on comencem?
1: Va. Bueno, pues la rosa dels vents, ja saps que és bueno, pues lo que marca pràcticament tot des de tota la història, i és que si hi ha un dibuix que és capaç de convertir el vent en una història, en una història bonica, en una història bueno, pues per estimar-la, ese dibuix és la rosa dels vents. A primera vista sembla molt molt senzilla, una estrela, una creu, unes línies s'obrint en totes les direccions, però en realitat és una manera d'ordenar el món. Sí, ens diu d'on ve l'aire, cap a on va. Ens ajuda a orientar-nos quan no tenim davant una carretera, una senyal o una pantalla. La rosa dels vents, partix de quatre punts fonamentals. El nord, el sud, l'est i l'oest són els quatre punts cardinals. Entre ells apareixen nord-est, sud-est, sud-oest, nord-oest, i si volem afinar més, el podem dividir a l'horitzó en moltes més direccions. Clar, en graus, de 0 a 360. Així no és fàcil. Però hi ha una cosa important. Quan parlem de vent, normalment ho anomenem pel lloc d'on ve. Si diem ve de llevant, el vent ve de l'est, és a dir, del lloc d'on venien, on deix el sol, no? Si diem ponent, és de l'oest, d'on se posa, no?
0: Clar.
1: Així, la rosa dels vents comença a parlar-nos d'una terra concreta, perquè en el llevant, en el nostre terres,
0: sí,
1: en el llevant espanyol, doncs els noms dels vents són solament paraules d'una bruixa, no és això soles. Formen part d'una memòria de les persones que viuen al costat de la Mediterrània. Posem un matí tranquil, imagina't a la costa valenciana, a la Malvarrosa. No?
0: Vale.
1: La mar està relativament calmada, les barques ixen del port, l'horitzó sembla net, però hi ha un home vell que diu, i que coneix el Mediterrani, diu, mira, la mar, i diu, està entrant llevant. No necessita consultar el mapa. Sap que l'aire arriba des de l'est i des del Mediterrani, i sap també que aquest vent porta canvis, porta humitat. El llevant recorre la mar, arreplega humitat i pot portar-la cap a la costa quan les condicions atmosfèriques són favorables, i aquesta humitat pot convertir-se en núvols, en situacions típiques de la tardor, en pluges molt intenses, i per això setembre té una relació especial amb la nostra meteorologia mediterrània. L'estiu comença a retirar-se. La mar, després de mesos calfant sota el sol, conserva aquesta enorme quantitat d'energia que ens donen por sempre. Ostres, que la mar està molt calfa, està molt calenta, ja veuràs. Quan arriba una situació de molt fèrica adequada, la trobada entre aire mediterrani pot produir, la veritat, canvis molt ràpids.
0: Yeah.
1: Que si d'ahir neix el refrán, diu, setembre o sega les fonts o s'emporta els ponts,
0: sí,
1: que l'han viscut esta setmana,
0: sí,
1: en punts de la nostra província. És, com dir, una forma popular, quasi poètica, de descriure un clima capaç de passar de la sequera a una pluja extraordinària. I tornem a la nostra rosa dels vents.
0: Vinga. Vale.
1: Imaginem que estem enfront de la mar, ja sigui a València, a Castelló, a Alacant, mirem, a l'horitzó, i col·loquem mentalment la rosa dels vents de nosaltres. Mira, si estem mirant, tenim enfront de la mar, estem en València, a la nostra esquerra estaria el nord.
0: Vale.
1: A la dreta, el sud. Davant, l'est, i llevant, el Mediterrani. Molt fàcil. I darrere, quedaria l'oest, el ponent. Entre aquests punts apareixen noms que formen part del vocabulari tradicional de valencià.
0: Mm-hmm.
1: El gregal.
0: Val.
1: Fa un moment ho he dit.
0: Sí, sí.
1: Procedent del nord-est.
0: Val.
1: El xaloc.
0: Xaloc.
1: Del sud-est.
0: Del sud-est.
1: El, correcte, el llebeig, al sud-oest, el mestral. El mestral, que arriba des del nord-oest. Així, la rosa dels vents es deixa de ser un simple dibuix. Tenim tramuntana, gregal, llevant, xaloc, migjorn, llebeig, ponent, mestral, que serien els noms, els nostres.
0: Els nostres.
1: De la nostra terra.
0: Val.
1: I, així la rosa de vents deixa de ser un simple dibuix. Mira, es converteix en un mapa de sensacions. El llevant porta l'aire humit.
0: Val.
1: I l'or a la mar.
0: Mm.
1: El llevant emporta, el ponent emporta l'aire sec i el càlid. El gregal acompanya les situacions de mal alterada. La mar està brava, no? A la nostra façana mediterrània. I per això els nostres avantpassats van aprendre a llegir el cel, la mar i el vent com que llegeix un calendari. I, abans dels satèl·lits meteorològics, abans de les aplicacions del mòbil, hi havia senyals, forma de núvols, la direcció dels vents, l'estat de la mar, la humitat de l'aire. Hi havia també paraules que servien per a transmetre coneixement d'una generació a una altra. Pot ser que aquesta bellesa de la rosa dels vents convertís la geografia en llenguatge, que és una meravella.
0: Mm.
1: Recordar que el vent no és simplement l'aire que es mou. Això del vent, l'aire, el moviment, no? L'aire que ve d'algun lloc, i aquest lloc importa.
0: Clar.
1: Perquè no és el mateix que arribi de l'interior peninsular que de la Mediterrània. No és el mateix que el que travessa una terra seca que un altre que recorre decenes i centenars de quilòmetres damunt de la mar. I, el llevant el tenim molt clar. Per això, quan mirem una rosa dels vents, podem veure com una brúixola, però també com una història del nostre paisatge, una història en la qual cada direcció té el seu caràcter, cada vent té el seu nom i cada nom guarda una experiència. Pot ser, si alguna vegada és que estem a la vall, quan anem a la Mediterrània, sentim l'aire que canvia, puguem mirar cap a l'est i pensar, ha arribat el llevant. Generalment, quan estem en la costa, és a partir de migdia, a les 12 o la 1, quan canvia el vent, el canvi de lo que és els vents locals, i entra el vent de llevant. Però, clar, quan parlem de vents, estem parlant de... Hi ha molts vents locals i vents ja més recorregut, que ja venen de capes més altes. Perquè se vent que te dic jo del migdia, que quan estem en la platja, de moment està fent molta calor, i de moment a la 1, 12 i mitja, 1, segons que dia, de moment canvia. Diu, ostres, ara s'ha pegat de l'aire, saps?
0: Sí, això passa molt en la costa, però també passa per la nit, que quan hi ha vent, hi ha un moment de la nit que deixa d'haver vent.
1: Claro, ese es el vent que se anomenaría catabàtic. El catabàtic es que cambia y entra desde dalt, desde la muntanya cap a la costa. Cambia la pressió. Eso ya en parlarem. Ostres, un dia parlarem dels vents anabàtics i catabàtics, i o els vents locals, els vents de dia i de nit, que també no són completament diferents, però tenen una relació molt llogada, no? I comprendre ja anem a lo que anem, per acabar.
0: Sí, sí, sí.
1: Des de molt abans que existien els mapes meteorològics, algú ja havia après a reconèixer-ho, el vent, mirant-lo simplement des de l'horitzó. A mi me fa, jo estime molt quan me'n vaig en els llauraors, me'n vaig a parlar en ells, que me comenten el tema del caqui, que me comenten el tema de lo que, mira, quan estem aquí, per exemple, en zones d'ahir dels Alforins,
0: sí,
1: no, del Fontanars, que hi ha molta, hi ha vinyes,
0: sí, sí, sí,
1: hi ha molt olivo, ostres, mira, que si fa molta calor se crema, que si fa, que plau quan no té que ploure, no, anem a tindre una collita més bueno, i te diuen, ostres, avui plau perquè ve d'aquí. Avui tenim l'aire i tota la culpa la té l'aire.
0: Sempre és el vent, clar, la culpa és l'aire. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I els núvols que el transporten, els núvols són xivos expiatoris, no? I parlant en ells, són autèntics mestres de meteorologia local, en mesoscala, que solen dir nosaltres, no?
0: Sí.
1: I parlant en ells, pues, saps el que passa en aquest lloc. Uh-huh. Perquè pot ser que en altre lloc no passi el mateix.
0: Clar,
1: i
0: és que
1: estiga a 7 quilòmetres.
0: Clar, però només això. Mira, jo tinc sempre la curiositat i el dubte, jo crec que hem parlat ja alguna vegada d'això, però estaves parlant ara del nostre llevant, no? El vent que arriba del Mediterrani cap a la costa. Este és el nostre llevant. Però clar, si se n'anem al sud de la península, el seu llevant és el nostre ponent. Pot ser això?
1: Totalment. En clar. Sevilla, que li tenien un por al llevant.
0: Al llevant, clar. I en Càdiz i en tot això, clar. Que no haga levante, clar, bueno, que no haga levante, por favor. No, clar, com que levante? Si levante és bo.
1: Clar, és que esa és una altra. Per exemple, no és el mateix en Sevilla que en Càdiz. El llevant de Sevilla és un calor molt sec, i el llevant del Càdiz és un vent molt fort,
0: molt
1: perquè
0: fort.
1: Precisament hi ha un efecte, que és l'efecte Venturi, que se crea ahir en l'estret de Gibraltar, i clar, el vent ahir, com si tinguera un embut, i hi ha molta més força, no?
0: Clar.
1: I ahir se crea, i clar, tu pensa en Tarifa...
0: No, sí. Jo he passat alguns dies en la zona, en Conil i tot això, no enguany, l'any passat, i vam pillar dos dies de llevant, i això és una brutalitat. Ells estan ja acostumats, però tot i això, és una barbaritat, eh?
1: Totalment, tornes a ese efecte Venturi, que és el que...

0: davant una Rosa d'Esvens, en els noms, com recorda que, recordem la Esvens.
1: Vinga.
0: Tramuntana,
1: sí.
0: Del nord.
1: Del nord.
0: Gregal del nord-est.
1: Sí.
0: Llevant de l'est, Xaloc del sud-est, Migjorn del sud, Lleveig del sud-oest, Ponent, que ja sabem d'on ve, de l'oest, i Mestral és en castellà, Mestral, que és en valencià, el Mestral ve generalment, ve sempre del nord-oest,
1: sí.
0: I quan bufa el Mestral, ull, aquí generalment pues, apreta, no? I des del mes d'octubre fins al mes de març, el Mestral és una de les... O sea, generalment ens apreta a nosaltres. Són aires que els tenim ahí i a part el podem en graus, no? El 0 seria, o el 360 seria el nord, o la tramuntana.
1: Vale.
0: El 90 seria el llevant. El 180 seria el migjorn.
1: El migjorn.
0: I el
1: mestral... El, no, clar.
0: El mestral seria entre 270.
1: 270.
0: 240 al ponent.
1: Vale.
0: O sea, tu pensa que són, va per numerets,
1: sí,
0: del
1: 0
0: a 360, al 360. I és molt senzill de saber.
1: Sí, sí, mira, acabo de notar-ho ja, sí, més o menys, i crec que ho he ficat bé per ordre, així, de nord a sud.
0: Correcte.
1: Quin t'agrada més de tots? No les condicions meteorològiques, sinó el nom. Això que deies tu al principi de les paraules, del llenguatge, quin t'agrada més de tots?
0: Dels que més m'agraden a mi, el que és el aire, a mi, sincerament, per agradar-me no tinc ninguna preferència.
1: Val.
0: A mi el llevant m'encanta.
1: Ja.
0: Xaloc és una passada. Per mi el xaloc és un vent que ve humit per a nosaltres, no?
1: Mm.
0: La tramuntana és un vent de fred, no? Que ja parlaré un dia de los anemos, que los anemos és... Anem a parlar-lo ja un poquet més,
1: sí.
0: Més romàntic, perquè anem a parlar temes grecs, de com històries gregues dels noms, que són Esbòreas, Esmeses, Peliotes, Euro, Noto, Libis, Céfiro, Argestes, són noms del mateix, però en grec. No?
1: En grec.
0: I que són los anemos, que són els vents, per això se diu anemòmetro.
1: Anemòmetro, clar, jo estava dient, anemos, de quin són a mi anemos? Anemòmetro, efectivament, molt bé.
0: De anemòmetro, o sigui, tot té una relació.
1: Bo, que bo.
0: És una meravella.
1: Fantàstic, com sempre, el nostre diccionari meteorològic, avui la Rosa dels Vents, ja hem tingut aquests vents que són nostres i que tenen aquests noms que tant se'ns agraden, i una meravella, com sempre. Lluís Francesc, moltíssimes gràcies, amics, que passes un bon cap de setmana.
0: Igualment a tots, una forta abraçada.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.

0: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a L'Oclar. Ja pots trobar el periòdic L'Oclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de L'Oclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb L'Oclar.
2: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

Doncs ja tenim clar la previsió de l'horatge per les pròximes hores i el cap de setmana. També la rosa dels vents del nostre diccionari meteorològic i el meandre que ja ha explicat Lluís Francesc de què va la vaina. En segons arribem a l'una del migdia i això ara arriba la informació nacional i internacional i després, segona hora, des de Hoy por Hoy on tinguem Vall d'Albaida en el 18 de setembre de 2026.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: El Partido Popular endurece su discurso contra Marruecos y promete ahora reaccionar militarmente si vuelve a ocurrir una crisis como la que estamos viendo en Ceuta.
0: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de prometer más mano dura en la frontera con Marruecos. En un acto en Melilla, Feijóo ha asegurado que si gobierna habrá más presencia militar en esta frontera y que en caso de que sea amenazada las Fuerzas Armadas van a reaccionar sin explicar exactamente a qué se refiere. Adriana Jordán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. El presidente del PP habla abiertamente de que lo que ha vivido Ceuta es una invasión. Habla de bochorno histórico. Núñez Feijóo ha propuesto que si es presidente desplazará a más agentes y militares a la frontera y que reaccionarán sin concretar cómo, pero eleva el tono si se repite una entrada masiva como la de Ceuta.
3: Habrá mayor presencia, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, habrá reacción en el caso de que nuestra frontera sea amenazada o sea invadida.
2: Núñez Feijóo cree que el Ejecutivo lleva 50 días sin hacer nada y afirma que Sánchez actúa por intereses personales. El líder del PP también se ha preguntado sobre si estaríamos en la misma situación si Trump hubiera invadido Ceuta o Melilla.
1: En Ceuta ha terminado ya el traslado de 1.700 migrantes a los dos campamentos habilitados junto al puerto de la ciudad. La tensión se ha ido reduciendo a medida que ha ido avanzando la mañana, pero durante las primeras horas se han producido enfrentamientos con la policía. Siguiendo ese traslado ha estado Julia Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Unos 200 de los que permanecían sentados esperando a que la policía los condujese se han vuelto a la playa. Otros muchos ya habían desistido antes. La operación ha terminado sin ningún altercado. Personal del Ministerio de Migraciones y del SAMU les han explicado que se han cerrado las plazas, que tendrán que intentarlo en otro momento, pero hoy de momento los centros de acogida están llenos. 1.700 personas han sido trasladadas en total, el mayor despliegue que se ha hecho de este tipo. Han participado casi 200 de policías antidisturbios, también Guardia Civil, para concluir en 5 horas el traslado a los dos campamentos nuevos habilitados.
1: Otra de las fotos de la mañana allí en la ciudad autónoma, Florentino Pérez, que acaba de comparecer desde Ceuta después de haberse reunido con el presidente Vivas y tras la polémica con las camisetas en el partido del Real Madrid. Ha dicho el presidente del Club Blanco que este encuentro ya estaba previsto desde hace semanas, precisamente para dar homenaje o homenajear a Pirri, presidente de honor del Madrid, y que recordemos es de Ceuta. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha negado que la orden de compra del ático de lujo la diera ella. Es una de las dudas que quedó ayer en el aire tras la comparecencia de su consejero de presidencia, que, entre otras cosas, reconoció que una de las razones de la compra era el alojamiento ocasional de miembros del gobierno madrileño. A preguntas de la prensa en Alcalá de Henares, en una comparecencia delirante, Ayuso ha evitado responder quién dio entonces la orden de comprar este inmueble por valor de 6,3 millones de euros.
5: Está comprado y no es dinero perdido, no es dinero perdido, es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid, no está perdido, es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
6: ¿Y usted no dio orden de buscar ningún ático?
5: No.
6: ¿De buscar ninguna vivienda de ese tipo? ¿Quién dio esa orden entonces?
5: No se ha dado una orden de ese tipo, se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está.
1: Ayuso, visiblemente nerviosa.
0: Hora 14. Las noticias de la una.
1: Con más cosas, Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El gobierno vuelve a endurecer los requisitos para poner en marcha nuevas universidades en España. Es la medida que ha avanzado Pedro Sánchez en un acto en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
8: Buenas tardes. El gobierno da un paso más para poner coto a los chiringuitos universitarios y anuncia un real decreto que endurecerá todavía más los requisitos para estos nuevos centros. Endurecen las exigencias de profesorado. Un 50% de los docentes de cada titulación universitaria tendrán que ser doctores y un 40% deberá tener un contrato a tiempo completo. Se exigirá además la presencialidad en determinados ámbitos, como el sanitario. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno.
9: Y de esta forma lo que vamos a hacer es evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta online sin garantizar pues los lógicos y necesarios estándares de calidad y de presencialidad.
8: El presidente Sánchez ha lamentado la infrafinanciación de la universidad pública en comunidades como Madrid y Castilla y León.
7: Un concejal del PSOE en La Palma ha dimitido después de cuestionar la capacidad para ejercer sus responsabilidades públicas de una edil por su reciente maternidad. La Palma, Javi Rodríguez.
10: Manuel Garrido dice que las concejalas embarazadas no atienden a sus funciones y por lo tanto es mejor que esperen a dejar sus cargos para tener hijos. Lo dice a propósito de la concejala del Partido Popular de baja por maternidad en los últimos meses.
11: La madre con un niño recién nacido, su cabeza está en el niño, no en el ayuntamiento. Por lo tanto, digo yo que la erótica de poder podría esperar un poquito a que uno ya no esté ejerciendo una función pública. No voy a decir a cada uno lo que puede hacer en su casa y en su cama, pero...
10: El PSOE canario ha obligado a dimitir a este concejal que durante el pleno provocó la risa de Nueva Canarias e incluso algunos concejales del propio PP que aprobaron con su actitud el comentario machista de Garrido.
7: Y el turismo global resiste al conflicto en Oriente Próximo. Las llegadas aumentaron un 0,4% en el primer semestre, Eduardo Hernández.
12: Sí, según el último barómetro realizado por ONU Turismo, se estima que de enero a junio han viajado 690 millones de turistas internacionales alrededor del mundo, unos 3 millones más que durante el mismo periodo del año pasado. Es un incremento de 4 décimas. Todo esto, dice ONU Turismo, pese al conflicto en Oriente Próximo y la reducción de plazas aéreas por el encarecimiento del queroseno. La zona más afectada de momento es precisamente la del conflicto, donde las llegadas han caído un 22%. Europa resiste con un aumento del 3% en esa llegada de turistas.
1: Nos quedan los deportes. Acaba de hablar Luis de la Fuente después de dar la primera lista desde que somos bicampeones del mundo. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Muy buenas. Y ha hablado sobre las dos novedades, las dos primeras llamadas, la del portero Josep Martínez y la del delantero Roberto Fernández.
14: Josep ya ha estado conmigo en la sub-21, portero con unas condiciones fantásticas, confiamos mucho en él, está haciendo unas grandísimas temporadas, campeón de Liga y de Copa en Italia, y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, tiene un gran inicio de campaña en el Español, lleva 6 goles, creo que es un delantero que encaja perfectamente en nuestro estilo y nuestra idea de juego.
13: La selección que se concentra la semana que viene para los 4 primeros partidos de la competición de la Nations League, antes del parón hoy comienza una nueva jornada de Liga con el partido Español-Elche, pero el partido destacado es el derbi del domingo entre Atlético y Real Madrid. Ha hablado el colchonero Marcos Llorente.
15: Un partido especial para las aficiones, sobre todo. Se disfruta mucho y que siempre tienes más ganas, sin volvernos locos, pero obviamente es un partido especial.
13: Y se pone en marcha la primera Supercopa de la Euroliga de baloncesto en Abu Dhabi. Hoy semifinal, Real Madrid-Dubai a las 7 de la tarde.
1: Llega el fin de semana, Líbana, y va a haber lluvias.
7: Sí, en el norte y en el Mediterráneo se esperan lluvias que pueden ser fuertes, sobre todo hoy en el litoral de Cataluña y en Ibiza, Formentera y sur de Mallorca.
1: Pues nada, con esto y más, regresamos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
0: Hora 14. En la SER.
16: Cadena SER, Comunidad Valenciana.
17: Uf, necesitaba esto.
18: ¿El qué?
17: Este silencio, sin reloj, sin mensajes. Ay.
18: Tomarse las cosas con esta calma.
17: Solo dejarse llevar.
18: Olvidarse de todo y desconectar.
17: Libres, por fin.
18: La Rioja. El arte de las pequeñas cosas.
19: Gobierno de La Rioja.
20: ¿Sabías que ser un municipio smart va mucho más allá de la tecnología? También significa mejorar la eficiencia energética, optimizar la gestión de residuos, impulsar la movilidad sostenible o combatir la pobreza energética. Descubre por dónde empezar con la guía Smart City de Apaesen en thinksmartcity.es.
21: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
22: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
23: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
16: Radio Ontinyent, Cadena SER.
24: Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
25: Les classes ja estan en marxa i els centres han començat a mostrar si els problemes denunciats el curs passat continuen presents o si alguna cosa ha canviat. Enmig d'eixe inici de curs, l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida ha tornat a reunir-se. El col·lectiu parla d'un retrobament després d'un descans físic i emocional necessari, però deixa també una declaració d'intencions. Continuarà mobilitzat en defensa de l'escola pública i en valencià. La vaga indefinida ja no forma part de l'estratègia, però el conflicte educatiu tampoc es considera tancat. Volem saber quines decisions han pres, si és que han pres algunes, què està passant als centres de la comarca i com pensen mantindre la pressió a partir d'ara. En parlem amb un dels membres de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida i ja amic d'este programa, Fran Mollà. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
25: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres una vegada més. Com deia jo al principi, Fran, heu tornat a reunir-vos amb el curs ja en funcionament. No sé quina és la fotografia que vos traslladen els centres de la Vall d'Albaida després d'aquestes primeres setmanes de classe.
2: Bé, doncs sí, com tu bé dius, va ser el primer retrobament després de les vacances d'estiu, després d'un període necessari de descans, i el primer que vam fer precisament va ser això, fer una radiografia d'un poc la situació en la que es troben tots els centres que van assistir a aquesta reunió, que van ser prous, i bé, al final tots coincidissin en queixar-se bàsicament del mateix, no? Per una banda, el resum seria el tema de la climatització de les aules, que la gent està patint molta calor a l'hora de treballar, i això que ara les temperatures s'han relaxat una miqueta, però les dues primeres setmanes van ser fortes. I després una altra de les coses que sí que ha sigut un poc positiu ha sigut el tema de les plantilles, que sí que s'ha notat que respecte de l'any anterior, doncs la majoria de centres tenen pràcticament les plantilles completes des de l'inici de curs, i bueno, això sí que és una de les coses positives que hem notat.
25: Ah, mira, clar, és que t'anava a dir, no sé si heu trobat els mateixos problemes o n'han aparegut de nous, però ja m'has dit que a més hi ha una cosa que és positiva i que ha aparegut, i això ho celebrem, evidentment. Clar, parleu de retrobament, però clar, darrere una reunió d'este tipus també imaginem que hi ha alguna cosa més que tornar a veure's. No sé si heu trobat ja o heu pres decisions o les prioritats. Quines són les prioritats a partir d'ara, en esta nova etapa?
2: Sí, a veure, al final el que tots tenien clar una miqueta és que tornar a fer una vaga indefinida com la que vam tindre el mes de maig no és suportable, i per tant això no va fer-se. Aleshores sí que hem de començar a buscar altre tipus de mesures que siguin més puntuals i més contundents. El passat dissabte hi va haver una primera manifestació a València, sí. I evidentment, clar, posar d'acord a un col·lectiu tan gran, tan heterogeni, és molt complicat, però sí que des de l'assemblea s'han fet una sèrie de recomanacions per als centres, i anem a intentar tots anar en aquesta línia, com per exemple el tema de les activitats extraescolars, no? És a dir, al final una de les recomanacions era que les activitats extraescolars que foren locals, és a dir, que si per exemple nosaltres estem en Ontinyent podem fer una eixida, se m'ocorre ara per exemple el Maova, o quan la colla ecologista organitza el cinema de medi ambient, després respectar també un poc l'excursió de final de curs, que sí que va fora, però diguem que restringir les activitats només a això, és a dir, per exemple, no anar-se'n a un altre poble, no contractar empreses que siguin de fora per a fer activitats extraescolars. Un poc així és la recomanació, perquè des dels sindicats també ens van traslladar que sí que es havien cridat moltes empreses d'aquest tipus de serveis, preocupant-se per quina era la situació i quines mesures anaven a prendre, perquè ells sí que estan preocupats. I clar, des del sindicat se'ls ha traslladat que, bueno, que aquesta preocupació l'han de traslladar a la conselleria. I això és una de les primeres mesures. Després també vam comentar de deixar d'acollir els alumnes de pràctiques, perquè al final també suposo doncs molta feina per a les persones que ho fan i no té una repercussió, sobretot a nivell econòmic. I, bueno, aquestes van ser un poc les línies generals, ja el dic. No són mesures que s'han de seguir sí o sí, que són una sèrie de recomanacions per als centres.
25: Clar, és que clar, estàvem parlant d'això fa un temps, de com es pot mantindre aquesta pressió sense tornar a provocar el desgast econòmic i emocional que vau viure el curs passat amb la vaga, ja ens has dit unes quantes, i són recomanacions. Jo crec que això també és molt important que la gent ho tinga clar, que no són ni imposicions ni res paregut, són recomanacions que feu als centres i després cadascú que fas el que vulga. Vull tornar un poc a la concentració del passat 12 de setembre. Prop de 10.000 persones, segons la declaració del govern, Ahir reclamàveu la reobertura de les negociacions. Jo no sé si hi ha hagut resposta des de la conselleria després d'aquesta mobilització.
2: A veure, el que van comentar en la reunió va ser això, no? Perquè molta gent pregunta, bueno, s'ha continuat negociant, no s'ha continuat negociant, i la delegada d'un dels sindicats, de l'Estep, va comentar que sí que al llarg de l'estiu s'han continuat negociant, però en meses sectorials específiques. És a dir, per exemple, la Direcció Territorial d'Inclusió Educativa convocava els sindicats per a negociar sobre inclusió educativa. Després, infraestructures, convocava per a parlar d'infraestructures. El que sí que han dit els sindicats és que no ha hagut, no sabem, encara que se ho podem pensar, si voluntària o involuntàriament, coordinació entre les diferents direccions generals, perquè moltes vegades les mesures o els acords als que s'arribaven eren contradictoris entre una direcció general i l'altra. Uh-huh. És a dir, que al final dona la sensació de que la mateixa conselleria no té ganes de coordinar-se o fan a propòsit, no es coordinen entre les diferents direccions generals, però d'aquesta manera no arribar a ninguna mesura concreta.
25: Uh-huh. L'assemblea va néixer per unir centres de primària, secundària, educació d'adults de municipis diferents. Jo no sé si després de l'estiu manteniu la mateixa participació o encara està costat un poc tornar a la normalitat, entre cometes.
2: No, mantenim la mateixa participació. Al final, l'assemblea segueix estant oberta a tota la gent i a tots els centres de la Vall d'Albaida que vulguin vindre. Al final és un espai per a compartir inquietuds, per a fer aquestes recomanacions que t'hem dit al principi. També es va prendre una altra mesura, per exemple, que nosaltres tenim una caixa, una xicoteta de caixa de resistència, uns diners, i en aquest cas es va acordar també una mestra, una professora de l'Institut de l'Estació, aquell famós dia que la policia va colpejar per darrere a una mestra jubilada, doncs la van multar per la llei Mordassa, perquè estava parlant amb les policies, va ser identificada, estava parlant normal, i va fer un comentari dient que aquesta situació havia sigut una vergonya i l'han multat 200 euros. Aleshores va acordar que la coordinadora li donarà aquests diners per a que pague la multa, encara que està recorreguda, no? Són totes aquestes coses que al final d'alguna manera també donen suport a la gent per a continuar en la mobilització.
25: Hi ha pròximes accions per davant? Heu pensat alguna cosa? Vos ha arribat alguna cosa des dels sindicats? Què és el que teniu ahí damunt de la taula?
2: No, de moment els sindicats no han traslladat més accions. Sí que estem pensant quines altres accions podem fer, perquè, clar, ara és més complicat, no? Vull dir, ara ja estem tots donant classe, tots tenim molta feina, cada vegada hi ha més diversitat, i aleshores sí que s'han de coordinar molt bé i sobretot pensar-les molt bé, perquè sí que hi ha una cita que és molt important, que seran les eleccions de cara al mes de maig de l'any que ve. I clar, ahir els polítics sí que el tema de les eleccions sí que els importa moltíssim, perquè ahir s'han de garantir 4 anys més, no? I aleshores doncs estem pensant mesures de cara a més a mitjà termini per a poder fer pressió de cara a aquestes eleccions.
25: Anem acabant ja, Fran, però anem al teu cas particular. Vam parlar justet quan vau començar vosaltres a preparar el curs, l'inici de curs, encara no havien arribat els alumnes i les alumnes. Com està sent este inici de curs? Com ho portes? Vinga.
2: Bueno, pues mira, jo te comento la meva situació particular. Sí. Saps que estic en el Carmelo Ripoll. A veure, nosaltres, al Cinema Carmelo Ripoll, tenim el centre que la meva classe està orientada al sud, al passeig de Benarrall. Aleshores, doncs, la primera setmana jo estava treballant així 30-31 graus tots els dies dins de la classe. Per les nits no es pot refrescar, evidentment. Això al final no resulta un problema per a mi, perquè estàs amunt i avall, passes calor i ja està. Tot i que la normativa de riscos laborals diu que la temperatura màxima ha de ser de 27 graus, però el problema va ser quan van vindre els xiquets. És dos primers dies, sí que les temperatures continuen mantenint-se en aquesta franja de 30-31 graus dins de classe, i aleshores va haver moments que vam deixar de fer classe dins de l'aula i vam haver de continuar la classe en el pati buscant una zona on la temperatura fora més baixa, perquè és que dins de classes mateixos sí que judien que és que no es podia estar, i és que a 31 graus no es pot fer classe. Sí que es pugen del pati, pugen suats, la temperatura augmenta ràpidament, l'aire no corre, tenen molta calor. En el meu cas, jo vaig portar un ventilador particular també de casa per intentar baixar la temperatura. No va servir de molt, però el primer dia que ja van baixar les temperatures i que va haver núvols i que va haver una tronada, vam inventar així, van traure el ventilador fora de la finestra per a que tirara l'aire fred cap a dins, i vam aconseguir rebaixar una miqueta la temperatura, amb la qual cosa, pues, ja veus que estem ahí fent invents i posant molta voluntat per a poder portar en normalitat aquest inici de curs.
25: Doncs, com sempre, que molta força. Jo escolté aquestes paraules i encara m'ho crec que estiguen passant, però estan passant i nosaltres continuem contant-les. Si Fran Mollà té a bé. Fran, moltíssimes gràcies, com sempre. Una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
25: Adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
2: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
3: Jefe, ¿un nomikai?
4: ¿Un nomiké?
3: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
5: Iniciativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular Cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro Cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
1: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este diumenge 20 de setembre, a les 6 de la vesprada, la sala Gomis acull Garfio i el llegat de Peter Pan, una aventura teatral plena de màgia, humor, música i emoció que revisita el clàssic univers de Peter Pan des d'una mirada sorprenent.
6: Entrades al web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle.
1: Regidoria de Cultura.
6: Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
7: Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
8: Sis minuts, arribem a l'una i mitja del migdia, en este Hoy por hoy Ontinyent baida al baida del divendres, que és divendres, sí, encara no s'ha assabentat, és divendres, 18 de setembre de 2026. És un moment, jo crec que molt oportú per a fer un recap, que diria Tomàs Marín, de totes les activitats que estan preparades, o d'algunes de les activitats o esdeveniments que hi ha este cap de setmana a la nostra comarca. Una mini-agenda que farem amb Carmen Úbeda. Hola, Carmen, com estàs?
9: De nou? Hola, Miguel.
8: Estàs millor ja o no? O estàs
9: sí,
8: ahí?
9: Bueno. Sí.
8: Bueno,
9: estic, estem ahí. Estic. Estàs. Jo ja t'he avisat que tanques el micro, sí.
8: Este, tenim un divendres complicat,
9: sí.
8: Carmen.
9: Sí, divendres sí, complicat, però bueno, és divendres,
8: però
9: és divendres.
8: Així està pencant, com ha de ser. Bon, anem a fer aquesta agenda i comencem per Ontinyent. En este cap de setmana hi ha diverses propostes culturals, Carmen.
9: Moltíssimes, perquè comencem esta vesprada amb la jornada de sensibilització sobre igualtat i corresponsabilitat. Mm. L'Ajuntament, a través de la Regidoria d'Igualtat, organitza esta activitat en el marc del projecte europeu Estereotip Trap, i és una iniciativa que treballa per identificar i combatre els estereotips de gènere relacionats amb les tasques domèstiques i les cures familiars. Així que apunteu, perquè la jornada serà avui, de 6 a 8 de la vesprada, a la plaça de la Concepció.
8: Perfecte.
9: Està obert a tots, eh? Pot anar qui vulga.
8: Efectivament.
9: Més cosetes.
8: Més.
9: Per a demà, dissabte, a les 7 de la vesprada, el Centre Cívic de Sant Rafel acollirà el sainet valencià Males Llengües, de Josep Boaura, una obra de 1879, que arriba amb una mirada renovada i que convertirà aquell xafardeig de finals del segle XVIII en una història adaptada a l'any 2026. L'activitat està organitzada per la Comissió de Festes de Sant Rafel i les entrades es poden adquirir a la tendeta de Sant Rafel, al Cogollet i a les fruites Juan i David i a la fruiteria La Plana. Més coses de dissabte, per si això no vos apanya.
8: Vale.
9: A les 6 de la vesprada, la sala Gomi serà escenari de la presentació del documental dedicat al mestre Ferrero, José María Ferrero. Després de la projecció hi haurà una taula redona moderada per Santiago Sánchez amb la participació de Pilar Ferrero, Rafael Reig, Elena Sarrió i Rafael Mullor Grau. Una proposta impulsada per la Regidoria de Cultura.
8: Molt interessant.
9: I després...
8: Ah, ja més. Sí, sí, clar.
9: Sí, sí. Per al dissabte no, però per al diumenge.
8: Val.
9: 20 de setembre, a les 6 de la vesprada, la sala Gomis acollirà Garfio i el llegat de Peter Pan. Estàveu escoltant-ho, té molt bona pinta. És una aventura teatral familiar plena de màgia, d'humor i de moltíssima emoció. L'espectacle reviu el clàssic univers de Peter Pan des de la perspectiva un poc diferent, amb el pas del temps. Perdoneu, els personatges han canviat i el capità Garfio haurà d'enfrontar-se al seu propi llegat.
8: Que bueno.
9: Així que és una història sobre el valor, sobre l'amistat, el perdó i la capacitat de reinventar-nos amb música, fantasia i pensada tant per als més menuts com per als més majorets, així que...
8: Adivina qui ha notat esta història i esta activitat.
9: Ja l'has apuntat, no?
8: L'ha apuntat, sí, l'ha notat, evidentment. Estaven amb Tinyent, però se n'anem al Baida, perquè allà es preparen per a viure un nou capítol de la seva història amb la presentació de 6 nous nanos que s'incorporaran a una tradició amb més de 200 anys d'història.
9: Esta te la pots apuntar també.
8: Me l'apunto
9: jo
8: també.
9: La tinc apuntada,
8: sí.
9: Perquè segurament m'assomé al Baida i...
8: Ah, sí?
9: Sí, sí, mira. Sí, perquè, bueno, ja vos contaré el dilluns més sobre això.
8: Perfecte.
9: Però anem a parlar un poquet dels nanos per posar en context i per a la gent que no ho conega. Generació rere generació, estes figures han omplit els carrers del municipi de música, de dansa, de festa, mantenint viva una de les tradicions més arrelades al municipi. I què passa ara? Ara la tradició renova, com bé dies, amb 6 nanos nous. Per a descobrir qui són, caldrà acudir a la presentació que tindrà lloc este diumenge a les 11:30 del matí a la plaça Pintor José Segreyes. Anem a escoltar les paraules de Roberto López, ell és el regidor de Cultura del municipi.
4: Es convidaria perquè crec que qualsevol persona de la Baida, el Baida, ha passat algun 7 d'octubre per al Baida. Aleshores, tenim una tradició de nanos i gegants de molts anys enrere. Aleshores, crec que per a conèixer aquestes noves figures, que seran les protagonistes d'obrir el pròxim 7 d'octubre la processó de la Mare de Déu del Remei, han de vindre a vore-los i donar-los la benvinguda al poble.
9: Dic que ja els contarem més el dilluns, perquè esta setmana Radio Ontinyent va tindre la sort de poder estar allí. Tu no els has vist, Miguel,
8: no,
9: perquè jo ja he vist aquests nanos.
8: No, no.
9: No t'he ensenyat la foto,
8: No, perquè... és de veres.
9: Perquè
8: el dilluns me l'ensenyes.
9: El dilluns ja t'ho ensenyaré.
8: Val.
9: I el dilluns vaig avançar-ho ja que estem parlant.
8: Sí, sí.
9: D'això també per a convidar a la gent i per a fer goleta, perquè donar les gràcies a l'Ajuntament d'Albaida i al regidor de Cultura, Roberto López, perquè ens van deixar descobrir aquests 6 nanos nous, però clar, anem a deixar que la sorpresa la puguen donar ells.
8: Així tenim un argot, que és la notícia està embargada.
9: Exactament.
8: Perquè això passarà el diumenge, no volem nosaltres rebentar la presentació. Aleshores, el dilluns escoltareu un reportatge.
9: Exactament.
8: Deixa,
9: i podreu veure també els nanos a través de les nostres xarxes socials.
8: Fantàstic. Esta presentació dels nanos serà el diumenge, el dilluns l'escoltareu així i la veureu a les nostres xarxes socials, però avui divendres, a Xeneta d'Albaida, continuen les festes, perquè no paren.
9: Aquí no paren. Des d'este matí, a les 9, volteig de campanes, a les 10:30 han tingut la processó de la baixada del Santíssim Crist de la Fe, i a les 12, missa solemne. A la vesprada, a les 7, missa, i a les 8, la processó de la Pujà. Tindran també castell de focs d'artifici. I a la nit, a les 12, corre focs, i a les 12:30, actuació de l'orquestra Mito i Disco Mòbil. Fins a la matinada o fins a...
8: Que el cuerpo aguante.
9: Hasta que el cuerpo aguante, correcte.
8: Què diu aquell? I clar, vosaltres us imagineu una agenda d'aquestes característiques que Carmen està participant i no parlar de Montaverner, això no seria una agenda ni seria res.
9: Bueno, és que tenim activitat
8: aquest
9: cap de setmana, clar.
8: Este cap de setmana es prepara per viure una nova jornada a Montaverner esportiva en la seva volta a peu, una prova integrada en el circuit de curses populars de la Vall d'Albaida i que reunirà participants de totes les edats.
9: Sí, la jornada és... començarà amb les curses infantils i després serà el torn de la prova absoluta amb un recorregut de 7,4 quilòmetres pels carrers i l'entorn del municipi. Tant l'eixida com l'arribada estaran situades a l'Avinguda de Gandia davant la piscina municipal. Vos convido a escoltar l'hora 14 perquè també vos informarem d'alguns talls de circulació.
8: Molt, perquè, clar, que són molt importants.
9: No són festes, però el carrer estarà tallat.
8: Efectivament. Anem al Ràfol de Salem. Celebra avui divendres la festa del miracle del Diví Salvador amb diferents actes al llarg de la jornada.
9: A les 8 de la vesprada tindrem cercavila amb la Unió Musical del Ràfol i també revoltes general de campanes. La jornada acabarà a les 11 de la nit amb un correfocs de la Colla de Dimonis i també eixida des de la plaça del Pi. Les celebracions continuaran demà dissabte amb la despertar, l'esmorzar popular, cercaviles, la missa solemne, la mascleta i a les 6 de la vesprada un espectacle equestre al Parc de la Tirolina. I a les 9 de la nit tindrà lloc la processó en honor al Diví Salvador.
8: Un fum de coses. I a Benissuera avui toca jugar.
9: Sí, toca jugar, perquè la mostra de titelles d'estiu de 2026 continua el seu recorregut per la nostra comarca, per la Vall d'Albaida, i arriba al municipi amb Juga, un espectacle de la companyia La Cantina, la Tròcola Circ. És una proposta que convida a recuperar aquests jocs que formen part de la nostra memòria, tornar-los a traure al carrer i compartir-los amb els més menuts. Una aventura que és en què el joc es converteix en una manera d'aprendre, d'imitar, d'inventar i sobretot de compartir. L'espectacle serà este divendres a les 7 de la vesprada a la nave de Benissuera.
8: Espera, que m'he quedat sense escoltar res, perquè s'ha tallat així i no sé què ha passat. Però ja està, la informació ha arribat, no?
9: Sí, la informació ha arribat.
8: Perfecte, gràcies. I una proposta d'agenda ara un poc diferent, que ens porta fins a Agullent, perquè el Casal Jove treballa ja en la programació de les activitats dels pròxims mesos i vol comptar amb l'opinió dels joves del municipi.
9: Sí, esta vesprada, a partir de les 6:30, el Casal Jove obri les seues portes per a poder arreplegar propostes i idees de cara a la nova agenda jove d'Agullent. La iniciativa, i el que inclou, és una enquesta que es pot completar en només 3 minuts i que permetrà als joves decidir quines són les activitats que volen trobar en els pròxims mesos. Així que si eres d'Agullent i tens alguna proposta o simplement havies pensat alguna coseta, ja ho saps. Esta vesprada, a les 6:30, tens una cita al Casal Jove d'Agullent.
10: De gent armés y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de cantor.
9: Per cert, Miguel,
8: sí,
9: te di la programació del cap de setmana per a Ontinyent, però vull aprofitar per recordar una actuació així a Ontinyent, però per al pròxim divendres 25 de setembre. I és l'actuació d'Ismael Serrano. Dic que vull recordar-la perquè encara queden entrades. No moltes, eh?
8: No moltes, però encara queden.
9: He estat mirant ahir al web de Caixa Ontinyent i queden poquets huequets en les cadires. 25 euros, recordeu que serà el pròxim divendres al Teatre Txegaray a les 8 de la vesprada i que podeu adquirir les entrades a la plataforma de venda d'entrades de Caixa Ontinyent.
8: Fantàstic. Fins així, esta agenda d'este cap de setmana. Venen caps de setmana molt carregadets de coses. Esta ha sigut una de les primeres agendes que fem esta temporada, si a l'Oi Proi no serà l'última, ja vos avise. Gràcies, Carmen.
9: Adéu.
10: Ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo.
7: En la SER Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.
11: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
13: ¿Ayer te vi? ¿A dónde ibas con tanta prisa?
14: Pues no sé si contarte a dónde iba.
13: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame, ¿a dónde ibas?
14: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
13: Cocinafácil.es. Ya está, ya sé dónde tengo la tienda más cercana.
15: Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil.
16: La desigualtat viu a casa. Davant d'això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap. Cofinançat per la Unió Europea.
17: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
18: Sí, ya va siendo hora.
17: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, en Palma de Gandía. Descubre toda la gama Man Top Just, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos. Top Just Day. Solicita tu entrada en la web grupochertruck.com. Grupo Cher Truck. Movemos lo que importa.
7: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
8: A veure, Ivan Lein, bon dia.
19: Bon dia, què tal, com estàs?
8: Estem així, sense... Mira, pareixem Andreu Buenafuente i Berto Romero.
19: Vaya.
8: No és un nici fals, eh? És que no he posat música perquè avui hi ha que presentar alguna cosa, no?
19: Ah, ostres, molt bé, clar, sí.
8: Hombre, dic, Ivan, clar, és que... Menos mal que estic jo així, també t'ho dic. És que... Què passa?
19: Presentem la nova sintonia
8: per favor.
19: Del programa.
8: Vols dir alguna cosa abans d'escoltar-la? O...
19: Jo no l'escoltem i cada un que li suggerisca, no?
8: Nova sintonia de l'Escola de Música.

0: encara no hem fet careta. Sabeu lo que és la careta, no? Escola de música. Ui, no hi poro, jo en tinc en ball del ball d'escola de música. No, no hem fet encara. Era la presentació oficial de la sintonia, de la nova sintonia d'escola de música. Li vaig dir, Ivan, no tindràs per ahí un temeta teu? Mira, ja està. No,
1: ja el tenim, ja el pareix. T'he contat per lo que el vaig fer, no? Perquè tenia esta música feta en casa.
0: A mi sí, però a la gent no.
1: Pues,
0: vols contar-ho?
1: Sí, ho vull contar. És la música de uno dels anuncis d'un partit polític de fa 3 anys, de fa quasi 4 anys, de les eleccions municipals.
0: Va, però ara ja no, està, ja ara està. Ja no, ara ja som nosaltres. Teniu que votar, simplement teniu que escoltar la ràdio.
1: Exactament.
0: I ja està. Nosaltres no demanem res, absolutament res, ni contrasenyes, ni vots, ni res.
1: Ni es comprem tampoc.
0: Tampoc. Oh, pues ja estem a l'Escola de Música un divendres més, acabant esta setmana, 18 de setembre de 2026. I parlem de què parlem avui, a banda de la nova sintonia?
1: Parlem de la música grunge, xaval.
0: Grunge,
1: avui, n'hi ha que...
0: Ostres.
1: Reguleu el volumen, que, ojo, venia distorsió avui.
0: Tu podries tindre pinta de grunge en algun moment.
1: Jo en algun moment de la meva vida sí, no? l'he tingut.
0: Veus? Sabia jo.
1: L'he tingut.
0: Jo no. Jo no, és que clar, en este no moño... No.
1: El moño no era lo importante ahí,
0: También de ver, Venga, vale, va. ¿Por qué grunge? Venga, contame.
1: No sé, mira, pues estaba yo en casa escoltando el Unplugged in New York de Nirvana, que probablemente siga el menos grunge, el Unplugged en sí.
0: Correcte.
1: Pero en el momento nostálgico se te va a decir, ostras, no parlem mai del grunge, anem a parlar del grunge.
0: Tens raó.
1: Així és que parlem d'un gènere musical que ho va petar als 90, no?, i que va crear un panorama sonor totalment novedós. Amb un grapat de bandes amb moltíssima personalitat, que ara parlarem d'elles. Va néixer als 80 a Seattle, als Estats Units, i els seus arrels es troben a l'energia del punk rock, no?, de l'època. Parlem de Ramones i moltes coses més. La part pesada del heavy metal. Sí. I l'estètica del rock alternatiu, que ja començava a sorgir també.
0: Sí, senyor, clar, és una barreja de tot un poc.
1: Exactament.
0: Almenys l'inici del grunge.
1: Sí, clar, el que diguem va ser...
0: Sí, com va esclatar-se tot.
1: Exactament. El nom grunge ve de la paraula grungy.
0: Ah, mira.
1: Que serà grungy, no? Imagina-ho.
0: Grungy.
1: Que significa brut o descuidat.
0: Un cochino.
1: Tiojoso.
0: Un cochino.
1: I l'any 88 va gastar per primera vegada Mark Arm, que formava part de les bandes Green River amb Mudhoney, i va utilitzar la paraula per a referir-se al so de la seva banda, que tenia un so aspre, no? Digam com aspre.
0: Molt bé, sí senyor.
1: Ells sí que feien així amb més rock alternatiu, més que grunge, però grunge. Bueno, ja m'ha començat a gastar ahí. Va néixer un poc en l'antítesi del comercial glam metal dels 80, no? Pues bandes com Motley Crue, Twisted Sister, Def Leppard, i totes aquestes bandes que apostaven per guitarres superdistorsionades, veus desgarraes i actituds totalment anticomercials.
0: Totalment d'acord.
1: De malotes.
0: Sí, senyor.
1: I als anys 90, com dèiem, va explotar aquest estil, no? Però a nivell global, va ser l'any 91, amb aquest disc que és pràcticament sant i senya del grunge. Això és, vamos, el Olimpo.
0: Bon. Ja podem anar-se'n.

0: Mira que yo mai he sigut un fan de este estil de música, però d'esta cançó sí, tio.
1: És que este tema és... I passen els anys i...
0: No, no, i és que no sé si millora, però és una passada, tio.
1: És igual de meravellosa.
0: Una passada.

0: Quina canya, eh?
1: Quina energia té, tio, esta cançó.
0: I quina veu Cobain, eh?
2: Exacte. Bueno, de quina cançó parlem, que estem escoltant?
0: Bueno, Smells Like Teen Spirit és el primer tall del disc i primer single del disc Nevermind. Mm. Superfamosa portada del xiquet.
2: Del xiquet, del bebé,
0: baix de l'aigua.
2: Baix de l'aigua.
0: Amb el bitllet, amb el dòlar. Supermítica.
2: Sí.
0: I aquest va estar, bueno, aquest tema va estar superaclamat per la crítica des del primer moment, no? I descrit com un himne per a xiquets apàtics de la generació X.
2: Xiquets apàtics de la generació X.
0: X. Què te pareix?
2: Pues jo no era tan apàtic, tio.
0: Vale, eh?
2: Jo soc generació X.
0: Ni tan xiquet, tio.
2: No, però en aquell moment sí, no? Bueno, no era tan xiquet, té raó.
0: Però... Sí que era xiquet, ahir.
2: Home, els principis dels 90, què tindria jo?
0: Jo tenia 13, tu què tindries?
2: Pues jo tindria un grapat.
0: 16 o 17 tindries.
2: Tindria...
0: Ho diu, i tu estàs ahí en el teu...
2: Calla, che, ara no veixen els comptes. 15, el 90, 1990, 15.
0: Com veus? Pues això, eh?
2: No,
0: sí que eres un xiquet.
2: Sí.
0: Però no eres apàtic.
2: No era tan apàtic.
1: És que aquestes guitarres, aquestes...
0: És brutal. És com sona tot sencer, este disc.
2: És brutal.
0: I no res, els Nirvana, sí. Això de tindre tanta tensió comercial els incomodava prou, eh?
2: Ja. Yeah.
0: I ja, bueno, ja saps, una vegada està fora la cançó, ja és de la gent i ja...
2: I s'ha acabat.
0: Tu tens que fotre't i estar ahí.
2: Exacte. I tots sabem el que va passar després.
0: Efectivament.
2: Kurt Cobain, bueno... Malauradament, eh?
0: Malauradament, sí,
2: perquè feia brutalitats com esta. Bueno, el disc sencer, eh? Jo crec
0: sencer,
2: que el disc sencer.
0: Sencer, és meravellós.
2: És una barbaritat.
0: Està el Rhythmic Lithium, que a mi m'encanta aquest tema.
2: Que té tot ple de singles.
0: Sí.
2: Oh, no està mal, eh? Començar en Nirvana,
0: sí, eh?
2: No
0: està tope, eh?
2: Gens malament. Vinga, va, per on continuem?
0: Vinga, doncs anem amb altre superdisc del mateix any que anem a escoltar. És el mateix any, del 90, 91, 92.

0: Hi ha grups, i ara diràs qui són, com per exemple Nirvana, i estos que és molt, es coneix molt bé ja la primera, el so. És molt característic d'estos grups.
1: És el que ara va dir, que es nota que enseguida aquí, que són Pearl Jam, Eddie Vedder i la seva banda Pearl Jam.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: La manera de cantar i veu és que és inconfundible, eh? És brutal.
0: Compte amb cosetes d'esta cançó.
1: Però no res, aquesta cançó estava dins del disc Ten,
0: sí,
1: que va vendre més de 13 milions de còpies. Mare Déu, massa, només als Estats Units.
0: Massa pa un adult.
1: Qui el pareix? Al seu dia se'ls va acusar de pujar-se al tren del mainstream, no? Del moment de no. Anem a aprofitar que el Pisuerga va ser per Valladolid.
0: Sí.
1: Saps? Però el cert és que aquest disc va ajudar a posicionar el grunge al mapa musical, o sigui que va ser just un poc al revés, no? Allò jo pujar-me és que gràcies a este disc, o gràcies al Nevermind d'altres...
0: La gent està escoltant
1: aquest disc. Exactament, està creant-se un grunge, no? Està sí. Creant-se el...
0: Que moltes vegades passa això, eh? És de veres.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, senyor, que acusem aixina perquè és molt més senzill acusar directament que no donar-te compte de... Ah, no, si és que gràcies a ells jo conec aquest estil de música.
1: Efectivament, doncs va ser un poc això, no? I, bueno, i al final 13 milions de còpies, jo no sé. Ai, ai. En veig que és molt roïn, tio.

0: És un altre dels grups que tinc molta gent coneguda que és molt fan del grup, o que és fan del grup i que l'agrà, i a mi és sí, però cançons, saps?
1: No... Cançons altres.
0: Sí.
1: Bueno, jo no soc un seguidor de tota la discografia, però sí que s'he vist en directe i tot. I...
0: Ah, jo no, veus? Molt, bon, molt bé. Veus?
1: Molt bé. Molt
0: bé. Clar.
1: Una gran banda, molta implicació social en les lletres, també.
0: Sí.
1: És una superbanda. Tio.
0: Que bé. Pearl Jam! Continuem,
1: vinga. Anem amb altra banda que sonava en aquells 90.
0: Sí, anem, vinga, va.
1: La moguda del grunge també va afectar a la moda, per supost. Estètica senzilla i còmoda basada en camises de franera, tio, a quadres. Destes de llenyador, no?
0: De tota la vida. De veres, tio.
1: Vaqueros trencats i botes, tio.
0: Ostres.
1: Tot super norantero,
0: però. Jo camisa de franera d'este sí que té. Sí que
1: ja, i sona, i té jo antes, que jo sí que tenia aquesta part del grunge.

0: Mason.
1: Chris Cornell i la seva banda Soundgarden, tio. Brutals, també. Sí, sí, sí. Brutals. És que anem votant de banda, superbanda en superbanda.
2: És que tenim,
1: tio.
2: Clar, és que avui, tio, has portat així una barbaritat.
1: Soundgarden són brutals, lo de Chris Cornell, el cantant, que malauradament també va morir.
2: Sí.
1: Després ho tenia així, també per a parlar d'ell. Bueno, ell ha estat en Audioslave, ha estat en Soundgarden, en Temple of the Dog, i també té un disco en solitari, també té un parell, crec.
2: Sí, senyor.
1: Es passa el mateix, escoltes i dius, hòstia, Chris Cornell, és brutal. Yo te diría que para mí del grunge es la mejor voz del grunge, vaya.
2: Para mí, bueno, sí, seguramente. Sí, sí.

0: gusta Malé, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden,
1: una claro, maravilla.
0: Orden 3 ases.
1: Exactamente. Si no nos puede fallar.
0: Si no, si no falles,
1: Bueno, pues como el día va a morir Chris Cornell en 2017 después de un concert
0: sí.
1: amb la seva banda Soundgarden a la habitació de l'hotel, i la torre va afirmar que va morir per penjament, o sea, és que al final pareix que està la cosa com maldita, no?
0: Sí. També la vida... Quina vida portaria?
1: Això és el tema, perquè... Chris Cornell, en el seu cas, almenys, era molt addicte a pràcticament
0: a tot. Era addicte, directament addicte.
1: Era addicte a tot.
0: I no a cases bones per a poder viure
1: per
0: bé.
1: Per a poder viure bé, no.
0: Ja.
1: Però, bueno, una gran banda i un gran artista d'aquest moviment.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Vinga, va, més.
1: Vinga, va, anem a escoltar un tema que a mi me mola mogolló, perquè sí. ja és més rotllo acústiquet, que saps que a mi sempre m'ha
0: dit. Vinga, va, anem a escoltar-ho.

0: Atenció, pregunta. Això és grunge?
1: Això està dins del grunge, sí. Efectivament, Blind Melon. És una banda grunge. Bueno,
0: això a tu t'agrada perquè són els Beatles.
1: Bueno, això no són els Beatles, segurament. És el... No anem a negar-ho, és la veritat.
0: No, perdona, no, no, no. És que l'he escoltat i dic... Foder.
1: Per cert, vaig estar la setmana passada en Abbey Road.
0: I en, així és de veres.
1: A Londres, a veure, bon Jovi.
0: Així estàs tu. Tu.
1: Que me la veia.
0: Bon Jovi, ja parlarem un altre dia, no?
1: Ja parlarem un altre dia.
0: Sí,
1: ja te contaré, que estic digerint encara.
0: Val.

0: No, exacte, és això, no val per res, però...
1: S'ha quedat de l'avi i prou, no?
0: I au, no val per res, però va estar molt bonic. Per a mi, i la meva edat, l'edat que jo tenia, perquè eren 17 anys, era, per a mi va ser una experiència molt bonica.
1: Meravella.
0: Sí, senyor, sí. Vinga, cançó.
1: Bueno, doncs pues a mesura que va passant el temps, el grunge va apagant-se, no? I la pressió de la fama massiva, conflictes interns i addiccions va colpejar dur al moviment grup, la mort de Kurt Cobain, que hem comentat antes, sí. L'any 94 va marcar simbòlicament l'inici del fi, no?, d'una era dorada, no? Mm-hmm. Que ja segueix, però ja no es comercialitza tant, ja són quatre bandes que es queden ahí, pues, Soundgarden, tot això, i van tirant un poc més ja el panorama alternatiu, un poc més, van adaptant-se un poc, no?
0: Clar, van canviant, eh?

0: Però jo encara... Mira, sí, hi ha trossets de la cançó que sí podries dir sí, és grunge. Però ahir jo em costa, eh? Ahir estava ja el canvi, com tu dius.
1: Sí, clar.
0: Un poc, o què?
1: A nivell matemàtic...
0: Ai.
1: De la música sí que te diria que n'hi ha alguna successió d'acords que sí que són molt del grunge.
0: Vale, veus?
1: Que sí que tenen un punt molt Nirvana i molt Pearl Jam, no? Yeah. Sèptimes ahí que claven, que dius això, sí, què fa? Això sí que ho té un poc, aquesta cançó.
0: I per això, ell està així.
1: Efectivament. El que passa és que al no tindre distorsió, la veu, si el fixes, té un efecte com un flanger,
0: sí,
1: ahí,
0: sí.
1: Com flotant un poc entre els altaveus, bueno, els auriculars.
0: Els auriculars, sí.
1: Això fa que sigui...
0: Canvia un poc i dius, clar, ostres, no, això no sona grunge, però
1: exactament.
0: Sí.
1: Exactament.
0: Matemàticament, com diu Ivan Lein, sí, és grunge. Molt bé. I per què t'ha agradat tant aquesta cançó? A banda de que sona Beatles, i ja ho sé.
1: Mira, aquesta cançó, de fet, li envio una cosa a la meva amiga Cris, que és la que me la va ensenyar la primera vegada.
0: Ah, sí?
1: I, no sé, em va agradar molt, perquè, no sé, este rotllet...
0: Sí, sí, que atrapa.
1: Sin acústic, igual és perquè dins de tant de ruïdo...
0: Ja.
1: A mi és
0: una cosa més neta, molt, no? més neta, més brillant.
1: Sí,
0: no?
1: Però no sé, m'agrada molt la melodia que té, m'encanta.
0: Que bé. Continuem avançant, no? Anem avançant.
1: Clar, com el comentava, això del sonit, el so del grunge, no?
0: Sí.
1: Que a mi em pareix ja més rock alternatiu el d'ara.
0: Sí.
1: Però bé, més d'uno es barallaria per la perdida sosas, però bueno, en fi, és el que hi ha. Un bon exemple d'estar a mitat camí, dels dos estils que comentem, per a mi, per a la meva manera de veure-ho, és això que l'hem escoltat ara.

0: qué chulo si se cambie, ¿eh?
1: Sí.
0: Sí, anda.
1: Pero anem a veure. El grunge no és èpic.
0: I això era... No és èpic, ja, això és l'entrada. No?
1: Clar, l'entrada és molt èpica.
0: L'entrada és èpica, però...
1: Després canvia, això.
0: El que fa que sigui tan èpic és la corda.
1: Va,
0: que
1: té, totalment.
0: Més que el de corda, perquè això ho fas en guitarra si no...
1: I no és èpic.
0: I no té son, això. Yeah. Si ho fas en guitarra és... Canyeres, te sonarà a la banda que escoltem, que anem a escoltar a continuació.
1: Com
0: t'agrada, tu?
1: M'agrada molt, m'agrada molt.
0: Però la corda fa que soni molt èpic, clar. Evidentment.
1: Clar, clar.
0: A banda de que, òbviament, l'harmonia està pensada per a que així siga. Esto, la baixeta. Menors, d'ahir.
1: És que canvia tot, tio. Sí. Parlen d'esta de cançó d'este grup. Smashing Pumpkins.
0: Per ficar-te un exemple així, tu que te coneixes, però mira, el tresadís que han sentit que fa... Tararau. Recordes un tema de Sneakies que es diu Por el interés de Quiro Andrés?
1: Sí.
0: L'entrada, que és... Doncs pues ahí vale. Ho tens, són aquests acords, els mateixos. No són el mateix, ja que no?
1: No, no, ni paregut. No, no, ni paregut.
0: Pues ja saps. Com la manera de vestir-la,
1: ja,
0: fa moltíssim,
1: evidentment,
0: òbviament.
1: Evidentment.
0: Fa moltíssim.
1: Si hagués posat vent, seria més taranga, no?
0: T'imagines? Sí, ja.

0: Faltaria la
1: mateixa. És Marcin Pankin sent xaranga, eh?
0: Hosti, això seria molt... Tinc que dir-ho a la illa, que m'ho faig això.
1: Xaranga Pankins. Vinga, va, anem...
0: Xaranga Pankins. O sigui que bo.
1: Vinga, va.
0: Vinga, esta banda, Xaranga Pankins. També va ser un pelotazo, eh?
1: Sí.
0: Jo us escoltava molt quan van eixir, la veritat, compartien segell amb Soundgarden, encara que els Smashing eren de Chicago i els altres, com hem dit, eren de Seattle, no? Billy Corgan, el cantant, és un tio super peculiar.
1: Com tots ells, sí.
0: Si us en alguna entrevista, és molt curiós.
1: S'han d'anar, Ivan?
0: S'han d'anar, sí. Si vols, et despedim amb una banda que li encanta el meu company i germanet Roble.
1: Home.
0: I que a mi també m'agrada molt, esta banda. I que, bueno, ja saps que té un nexe amb Nirvana.
1: Sí.
0: És que el seu bateria Dave Grohl és el líder i cantant de els Foo Fighters. Si vols, escoltem este Learn to Fly per acabar, val?
1: Això sí que és rull.
0: I esto sí que tenen un punt Beatle que flipes, eh?
1: Sí, també.

0: Els has vist en directe, a Foo Fighters?
1: No s'ha vist, no he pogut veure-los.
0: Jo tenia, per un dels concerts que vam fer en Espanya fa uns anys, tenia entrada i vaig passar malaltíssim de la mort.
1: Ostres, que pena.
0: I me vaig perdre, tio. I estic encara... Tinc aquesta espineta i clavada.
1: Que pena, van vindre en guany. Roble va estar veient.
0: Ja, però jo ja, el concert ja...
1: Ja, t'oblides ja.
0: Ah, sí.
1: Ha de portar-hi alguno, eh?
0: Sí, no sí, hem de fer alguna cosa, encara que siga, jo què sé. Però a uno, hem d'anar a alguno. Bueno, se n'anem Foo Fighters, no?
1: Foo Fighters, sí.
0: Vinga.
1: Senyor.
0: Gràcies, Ivan Lane.
1: Vinga, molt bé.
0: No, te toca despedir-me, que es diu al final
1: sí.
0: del programa.
1: Sigau bones persones.
0: Gràcies.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minuts anem a donar inici al nostre ser deportiu. Així a Ràdio Ontinyent, així a la SER, en aquesta jornada de divendres. Bueno, és un divendres que ve amb nuvolets, no ho anem a negar, però també ve amb moltes prèvies, amb moltes veus, amb molta actualitat. Toca fer un repàs a tot allò que vaig a passar aquest cap de setmana i que estigui relacionat, com no, amb la nostra comarca, en la Vall d'Albaida. Cal parlar dels partits d'Ontinyent, Atzeneta, Benigànim, Llutxent, Olleria, Deportiu Ontinyent, Bocairent, Castelló de les Jarres, entre altres, amb les veus dels seus entrenadors. Com no, cal parlar d'una altra qüestió important, el que va passar ahir a les eleccions a la presidència del Club Deportiu Esport Bas Ontinyent. Tenim guanyadora, Lorena Ríos. Enhorabona, presidenta fins 2030. Agafem aire i res, en 20 minutets comencem el nostre ser deportivos. Fins ara!

0: Tomás Marín.
1: A veure si el bo de Tomás Marín espavila, que se va deixant paraules pel camí. Vinga, va. Lorena Ríos ha guanyat les eleccions amb 142 vots davant dels 96 de David Moya en les eleccions a la presidència del Club Deportiu Esport Base Ontinyent, mentre que s'han registrat dos vots nuls. Els resultats són ara per ara provisionals i es podran impugnar durant els pròxims 3 dies. Ríos, si no per a res, estarà al capdavant del club durant els pròxims 4 anys, amb una junta que incorpora també Pablo González com a vicepresident i Maria Mora com a tresorera. El seu projecte aposta per una nova estructura esportiva, millores en la metodologia i més seguiment i formació dels tècnics. Donem l'enhorabona a Lorena Ríos i el seu equip per este nomenament com a presidenta del Club Deportiu Esport Base Ontinyent. Molts èxits, que també seran els nostres. Per cert, us avance que el pròxim dilluns al nostre Viporo i Ontinyent en la Vall d'Albaida ens visitarà la pròpia Lorena Ríos per parlar d'estos pròxims 4 anys, d'este inici després d'haver estat escollida com a presidenta de la FEBO. Reitere l'enhorabona, com no. Bueno, de les eleccions passem al futbol, va. Dels partits que tenim este cap de setmana, com per exemple la visita de l'Ontinyent 1931 a Bunyol i la visita de la Geneta a Torrent. Per altra banda, us parlaré com una dels debuts dels equips de la Vall d'Albaida en segona i tercera valenciana. Ja van jugar partits de la nostra Copa el cap de setmana passat, però el que es toca ara és disputar la Lliga. Per exemple, avui juga el Bocairent a casa de l'Unió Benetússer Favara, al Poliesportiu Municipal de Benetússer. La major de les sorts per als equips de la Vall d'Albaida. Avui anem a escoltar les prèvies de tots els entrenadors dels equips de la nostra comarca. Per altra banda, vull contar-vos que el Club Deportiu Ontinyent de Gimnàstica Rítmica ha començat la temporada amb els resultats al trofeu amistós del Club Margalls de Pujol. Per conjunts, el prebenjamí va aconseguir el bronze, l'aleví va ser cinquè i el juvenil quart. En individual, Sara Baello i Victoria Lila van ser primeres en juvenil, empatades a punts. Mega Micó va guanyar en categoria aleví i Adriana Lila va acabar cinquena en cadeta. A més, Mega Micó ha sigut convocada per a una jornada de tecnificació nacional el 26 de setembre al CAR de Madrid. El club continua ara amb la preparació de la pretemporada, de la temporada, millor dit, amb la mirada posada en els campionats d'Espanya, que se celebraran a finals de novembre a Múrcia. Bones notícies pel que fa a la gimnàstica rítmica. I per altra banda, si ens centrem un poquet en el que tenim este cap de setmana, vull recordar-los que el circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida fa parada demà a Montavernera amb una nova edició de la Volta a peu. La jornada començarà a les 6:30 de la vesprada amb les proves infantils, mentre que la cursa absoluta arrencarà a les 7:30 de la vesprada. L'organització habilitarà servei de guardarroba i també beguda isotònica per als participants. Les dutxes estaran disponibles al poliesportiu, situat al costat de l'arribada a meta. I per altra banda, també vull recordar-los que demà, des de les 9:10 del matí, es realitzarà la Decamile Ontinyent. Hi haurà 10 estacions. L'horari d'eixida serà a les 9:10 del matí. Una bona iniciativa, una nova iniciativa també per a la nostra comarca, per a la Vall d'Albaida. I ja per tancar, us recorde que el pilotari d'Ontinyent Ivan Esparza torna demà a la competició en la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, després d'haver-se perdut la primera jornada per problemes físics. Esparza formarà parella amb Brisca per representar Ontinyent en el partit de les 6:30 de la vesprada al Trinquet de Bellreguard, on s'enfrontaran al trio de Barxeta format per Ian, Murcianet i Alejandro. El jugador arriba després d'unes setmanes marcades per les molèsties al colze i una posterior micro rotura al besó. Ara ja entrena sense dolor, encara que reconeix que li falta ritme de competició. En la primera jornada, us recorde que Salelles segon va ocupar el seu lloc i, junt amb Brisca, van perdre davant del conjunt del Genovés, format per Berger i Tonet quart, els cocos de la competició. Ara Esparza afronta el seu retorn amb l'objectiu de recuperar sensacions i, sobretot, competir sense molèsties. I aquest és l'avançament del nostre programa, del nostre Ser Deportivo Ontinyent en la Vall d'Albaida, on fins les 4 de la vesprada anem a fer un repàs a tot el que tenim durant els pròxims dies. Anem a escoltar moltes veus i anem a fer un mega repàs de l'actualitat futbolística de la Vall d'Albaida. Agafem aire i parlem ja de la Tercera Federació.
2: La desigualtat viu a casa. Davant d'això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap, cofinançat per la Unió Europea.
3: Mami, solo beso el vaso y si se vacía te llamo a ti.
0: Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.

0: I comencem les prèvies parlant tant de l'Ontinyent 1931 com de l'Atzeneta Unió Esportiva, anant ja al grup 6è de la Tercera Federació. Tercera jornada de competició que començarà demà a les 4 de la vesprada amb un enfrontament entre el Roda i el Crevillente Deportivo a les 4 de la vesprada. A les 5 i mitja, l'Hércules B rep a l'Atlètic Club Torrellano. I a les 6 de la vesprada, el Torrevieja visitarà a l'Acero en el mític camp del Fornàs. Diumenge juguen els equips de la Vall d'Albaida. 11 i mitja del matí, Llevant B, Ontinyent 1931 a la Ciutat Esportiva del Llevant. A les 12 del migdia, Torrent Atzeneta al San Gregorio. Grans partits per als equips de la comarca. 5 i mitja de la vesprada, Soneja Utiel. 6 de la vesprada, Vall d'Uixó Espanyol Sant Vicent, Bunyol, el Dense B. I tanca la jornada un autèntic partidàs. Atlético Saguntino, Villarreal C. Repassant la classificació, Torrent primer 6 punts, segona posició per al Villarreal C amb els mateixos, pleno per a l'equip de Torrent i per a l'equip de Villarreal. En la tercera posició, la Vall d'Uixó amb 4 punts, seguit pel Crevillente Deportivo, el Bunyol i el Dense B, que sumen també eixos punts. L'Ontinyent 1931 ocupa la posició número 9 després de la victòria davant de Saguntino i l'Atzeneta suma tan sols un punt dels 6 possibles i està en estos moments en la posició número 13 de la classificació. Es posem ja seriosos per parlar d'aquest enfrontament de diumenge 11 i mitja del matí a la Ciutat Esportiva del Llevant, a Bunyol. Què us puc contar i què us puc dir del que és l'actualitat de l'Ontinyent 1931? Bueno, ha estat una setmana més tranquil·la que la passada pel que fa a les sessions d'entrenaments. Ja sabem que dilluns i dimarts l'equip de Rubén Sanz va tindre festa, ens alegrem, hi havia que descarregar un poquet, però que des del passat dimecres estan ja preparant aquest enfrontament tan important fora de casa davant el Llevant B. Crec que la victòria del passat diumenge té que donar ales. Moltes ales pel que fa al sentiment de creència en el xoc. La primera part no va ser positiva per als nostres, ho recorde. Això és algo molt subjectiu, perquè al cap i a la fi tothom té la seva opinió del que pot ser una primera part o una segona part de l'Ontinyent 1931. Però clar està que en els segons 45 minuts el nivell de l'equip de Rubén Sanz va augmentar molt. I sobretot pel que fa a l'apartat de pressió, que crec que és vital per a l'esquema de joc que vol traure el tècnic madrileny per al conjunt ontinyentí. Bueno, si vas nom per nom, ja vas dir el passat dilluns que Jorge Ruiz i Pulsera són uns autèntics pepinos de jugadors. Em van sorprendre barbaritats, sobretot Jorge Ruiz. De Pulsera, entrevistant-lo fa dos divendres, pues m'esperava moltes coses perquè el xaval té una pinta brutal i saben que era una de les joies de la pedrera del Llevant, que no és poca cosa, que ja és molt dir. I per altra banda, de Jorge Ruiz, pues un es queda boig. Uno es queda boig veient el partit que es fa pujant, baixant, cap ací, cap allà. Va tindre un nivell brutal. Encara que Jorge Ruiz no estarà, recorden, per sanció i és dubte, es confirmarà demà si entra en convocatòria o no, Ximo Reig, que va estar a la graderia del Clariano, concretament al palco, conjuntament amb Nacho Pla, que estava desconvocat en eixe partit. Recorden, per unes molèsties que ve arrossegant al llarg de les jornades. Ara bé, el que cal pensar i el que cal tindre en compte, com no és un plantejament molt diferent pel que fa al partit davant de l'Atlético Saguntino. Us puc contar que un partit davant un filial sempre és difícil, sempre és diferent, no? Podem arribar a dir, sobretot per la qualitat dels jugadors. Alguns d'ells de segur que estaran en dinàmica de primer equip conjuntament amb l'entrenador del Llevant, amb Luis Castro. Ara bé, anem a centrar-nos en una qüestió important. El que té que plantejar l'Ontinyent. És un partit matiner. El partit matiner davant del Roda no es va agradar gens ni miqueta. Van jugar a les 12, van caure 2-1, dos errors defensius. I, bueno, la clau està en això, en tractar de fer la mateixa tasca que van fer davant el Saguntino. Crec que van a ser partits que van a tindre diferències pel que fa als sistemes de joc de l'equip del Camp de Morvedre i de l'equip amb la Ciutat Esportiva Bunyol. Però, bueno, l'Ontinyent ha demostrat que és un bon equip i que encara té que agafar molt de ritme. Molt, molt, molt de ritme. Crec que encara estem, podria dir, a un 60-70% del nivell que pot tindre l'Ontinyent. I a lo millor estic passant-me tres pobles, A lo millor estic passant-me tres pobles. Bueno, va ser un partit difícil, cal tindre en compte sobretot aquests xavales rapides que de segur tindrà el Llevant, el seu joc combinatiu entre línies de passes i estar molt acertats en defensa en tot moment com es va estar en el partit del passat diumenge. Ara bé, pel que fa a l'alineació, espere pocs canvis. L'únic canvi que em ve al cap és el fet que Jorge Ruiz no juga, perquè està sancionat. En porteria anem a veure indiscutible al llarg de la temporada 7 que avui ha fet rotació en Rubén Sanz a Juanmi Muñoz. El vegem un porter molt, molt segur. Per altra banda, en el carril esquerre, amb aquesta lesió del bo de Ximo Reig, esperem que Truji continuï en aquest espai, perquè va fer també un partit espectacular, tant en l'apartat ofensiu com defensiu. En els centrals pot ser que canviï la cosa, val? Perquè van jugar amb Jorge García en la zona central, i després van jugar amb Jorge Ruiz de lateral, però clar, al no estar Jorge Ruiz, esperem que Iñaki Pardo estiga en el mig de la defensa de l'Ontinyent 1931, que David Mico estiga en la part de l'esquerra i que en la part de la dreta estiga Pau Sánchez, que no va jugar un minut en el partit davant el Saguntino, i que passa a ser lateral Jorge Ruiz, que ja sabem que té un peuet i que té una carrera que és espectacular. Això és el que esperem. Ara bé, pel que fa a defensa, com no, Pulsera serà titular, Andreu Serrano, el més segur que també, Antonio Moreno, per descomptat, Juanan, que creiem que també encara que estava arrossegant lesions, però el míster no ens ha dit que no vaig estar disponible, i tanquem amb Roz, que tornarà a ser titular. Carlos Mas continua en un procés d'adaptació, que ve de trencar-se un creuat. Ens ho comentaven la setmana passada, i a poc té que fer aquest treball d'adaptació. Vam veure coses molt interessants en els últims 30 minuts aproximadament de partit que va jugar el davanter d'Almansa. Mola molt, mola molt. Té moltes cosetes. Ara bé, caldrà patir, caldrà estar bé en defensa. Oblidar-nos de errades. Perquè aquests tipus es penalitzen. Tipos, perdoneu-me la paraula. Però que, vamos, que a la mínima que tinguin la poden enxufar. Clar està. Sorprendí algun canvi pel que fa a l'11 que us acabo de desmentar. L'únic que em vindria al cap és que Juana no jugarà i que buscarem un altre mig com poguera ser Víctor Reverto o inclús que entrara Guille Andreu per Serrano. No creguem altra cosa, a banda de que aposte Rubén Sanz per Robert. No ho esperem, encara no acumula minuts al llarg de la temporada. I també tenim per ahir a Jeffrey, que està adaptant-se encara a la categoria, per exemple, que també és un bon carriler, que si agafa ritme pot donar-nos moltes alegries al Clariano. Però bueno, ja tinguem l'11 dit, ja tenim el plan de partit i l'opinió, per dir-ho d'una forma, d'aquest enfrontament. Ara el que toca fer és escoltar a l'entrenador de l'Ontinyent 1931 en la prèvia. Hem parlat també de diverses qüestions, com ha pogut ser la setmana, la preparació, l'estat anímic de l'equip. Per Juan em li hem preguntat per les lesions, les sancions, què espera del partit del diumenge, entre altres qüestions. Rubén Sanz, entrenador, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás? Bueno, sabíamos que era un partido difícil, que al final estábamos ante un gran rival, como ya he dicho, creo que hicimos muchas cosas bien, creo que hay otras que tenemos que seguir reforzando y bueno, al final el partido de esta semana es un contexto completamente diferente. El filial del Levante hace otras cosas que no hace el Saguntino, cosas diferentes. Entonces, bueno, intentaremos seguir con nuestra identidad, pero adaptarnos también a cosas que hace Levante para poder contrarrestarlas. El grupo estaba tranquilo. Al final venimos de una pretemporada muy buena, venimos de varias semanas donde la dinámica es positiva. Para mí no todos son los resultados, me quedo más con sensaciones, con muchas cosas que está haciendo bien el equipo, ya no solo dentro del campo, sino fuera también, en cuanto a actitudes, en cuanto a comportamientos, y bueno, creo que el equipo cada semana va a más y lo vamos a demostrar. Como te decía, al final cada equipo hace cosas diferentes, pero nuestra semana de trabajo es un perfil parecido a lo que veníamos haciendo. Sí, es verdad que lunes y martes dimos descanso. Bueno, al final intentaremos adaptar cargas, vamos a entrenar miércoles, jueves, viernes y sábado y bueno, repartir un poco en esta semana de trabajo todo lo que queremos meter para llegar a Levante en las mejores condiciones. Levante es un buen equipo, ya lo sabemos todos, tiene bastante base del año pasado, jugadores nuevos, jugadores que suben de juvenil, incorporaciones que han hecho. Es un equipo con energía, es un equipo que también tiene una identidad bastante clara, con un míster que hace las cosas muy bien. Y ya te digo, es un buen equipo, como muchos otros a los que nos vamos a enfrentar. Sabemos de la energía que puede tener un filial y bueno, intentaremos llegar allí y hacer un buen partido para llevarnos los tres puntos. Espero un Levante que intente tener el control del partido, que quiera pues, someternos, jugadores con dinamismo, jugadores verticales y bueno, vamos a intentar plasmar la semana para contrarrestar estas cosas y muchas otras que ellos hacen y, como te digo, es ir a ganar. Sí, al final nuestra seña de identidad es ser valientes, es intentar pues robar en campo rival, robar lo más alto posible y bueno, sí, es verdad que nos tendremos que adaptar a contextos, pero en primera instancia buscaremos robar, claro. Juanan se puede adaptar a muchas posiciones, creo que ahí en ese intervalo se siente cómodo, así nos lo está transmitiendo. Creo que cada día va más, ya no solo dentro del campo, sino fuera también, en generar un grupo pues que lleven todos la misma idea, ayudar a los chicos, a los más jóvenes sobre todo, y ya te digo, Juana nos está aportando muchísimas cosas. No, todos están disponibles, excepto Jorge, que ya sabemos por la sanción del otro día, Chimo, que viene arrastrando unas pequeñas molestias, no sabemos si llegará, y por lo demás todos están disponibles en plena predisposición y para poder ayudar al equipo. Bueno, nosotros estamos tranquilos, como te digo, seguimos trabajando cada rival, ya sea tanto dentro como fuera de casa. Ya lo hemos dicho más veces que este equipo va a intentar buscar ganar en todos los campos y ya te digo, si no lo conseguimos, seguiremos remando hasta que llegue la primera victoria fuera de casa. Al final sabíamos que la primera victoria iba a llegar pronto porque el equipo estaba convencido, el equipo estaba haciendo muchísimas cosas bien y bueno, pues en nosotros está que seamos, intentemos también ser regulares fuera de casa, que va a ser importante, y sí, es verdad que tenemos un rival que nos lo va a poner muy difícil, pero bueno, creo que tenemos armas suficientes para poder contrarrestarles y poder hacer un buen partido.
0: Ja han escoltat aquestes impressions del míster de l'Ontinyer 1931, que ha parlat de qüestions prou diverses, com pot ser el grup, com està. Es veu que està tranquil, que està duent una setmana d'entrenaments molt, molt interessant, que el plantejament és per a no canviar-lo. Que sí que és de veres que en la pressió ha vingut a afinar coses al llarg d'esta setmana, sobretot pel que va passar a la primera tarda, que es veiem un poquet perdudets en aquestes primeres accions de l'Atlético Saguntino en camp propi. Per altra banda, com no, li van preguntar per Juanan, perquè sí que és de veres també que el van veure diferent, no?, respecte a altres partits. Venia tocat, ja ens ho va esmentar, i per altra banda també està adaptant-se a aquesta posició, una posició a la qual, si s'agafa i s'adapta, anem a tindre també un crac en aquest mig centre esquerre. Anem a arribar a dir. Bueno, partit important, partit difícil, ja saben, partit molt complicat, però bueno, amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes no es tot pot passar. Recorde, diumenge, 11:30 del matí, llevant bé on tinguem 1931. I si ens anem al regit, més qüestions a contar-los. Bueno, la geneta té que buscar un canvi de dinàmica, un canvi de nivell i un canvi de competició si es vol aconseguir una victòria en Sant Gregori davant el Torrent. Anem a ser clars, les quinieles no ens acompanyen, les prediccions tampoc. El Torrent és un autèntic equipàs, juntament del Saguntino, per a un servidor els equips que poden aconseguir la Lliga i el d'accés directe a la Segona Federació. Però bueno, que en el futbol tot pot passar, i més en esta tercera federació, que cada partit és un autèntic món. Bueno, la geneta arriba amb molts jugadors tocats, arriba després de caure davant el Bunyol en una derrota molt dura, després d'empatar davant l'Eldense en un partit prou gelat de l'equip del Regit, però les coses venen així, i guanyar fora de casa pot ser que doni eixe impuls tan necessari per a un equip com la Geneta, que pareix ser que ve arrossegant els fantasmes del passat. Pareix ser. I esperem que no sigui així. Saludem ja al seu preparador físic, a Pablo Carbonell. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, Tomás. Llegamos ya a la jornada 3. Nos toca visitar un campo muy bonito, un campo muy chulo, un campo donde creo que todos los equipos de la categoría quieren jugar. Y bueno, nosotros sí que es verdad que durante esta semana hemos recuperado lo que son esas sensaciones positivas, hemos hablado y corregido los errores que cometimos en la jornada 2 que no queremos que vuelvan a suceder. Y así ha sido un poco nuestra semana. Hemos dedicado toda la planificación y todos los entrenamientos a eso, a recuperar esa confianza, a recuperar esas sensaciones positivas. Y bueno, tenemos muy claro el partido que nos vamos a encontrar. Sabemos que va a ser un encuentro muy, muy complicado. Somos muy conscientes, tanto cuerpo técnico como jugadores, de lo bien que trabaja Berna y su cuerpo técnico, sus equipos. Así que sabemos que va a ser muy, muy complicado, pero vamos con muchísima confianza, con muchísima humildad y muy conscientes de que si queremos sacar los 3 puntos, que es nuestro objetivo, vamos a tener que currar muchísimo. Así que ese es el objetivo del partido, así es como lo hemos trabajado, y ahora, pues bueno, desde el cuerpo técnico tenemos muchas ganas de que los jugadores demuestren dentro del campo lo que nosotros vemos día a día en los entrenamientos. Muchísima competición, muchísimas ganas, muchísima intensidad y muchísima calidad. Así que nada, vamos a por ello.
0: Eso os contaba Pablo Carbonell, Lesones de la SER, Radio Ontinyent. Ara el que toca fer és anar a parlar de la Lliga Comunitat, al grup sud.
3: SER Deportivos Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: Comencem recordant-los tots els partits de la jornada 3 en el grup sud de la Lliga Comunitat. L'Alberic de Mart rep a les 6 de la vesprada Rayo Vence demà. I també demà dissabte juga el Benigànim davant el Novell de Unión Cablewold a les 6:30 de la vesprada. Per altra banda, diumenge, Tàder Tavernes de la Vall d'Igna, Santa Pola Independent Alicante, Benidorm Gandia, partidàs, Calp Redovan, Alcira Xàbia i Olímpic de Xàtiva al Moraví. Pel que fa a la classificació, el Benigànim amb un punt ocupa la posició número 11. Han sumat 6 punts de 6, 4 equips, que són el Tàder, el Novell de Unión Cablewold, pròxim rival del Benigànim, Benidorm i Alcira. Bueno, el Benigànim ve d'un partit molt dur perquè el conjunt de Rueda en el minut 40 aproximadament anava guanyant 0-3 a casa del Calp. El resultat final, 3-3. Cara alçar la cara i aconseguir la primera victòria de la temporada davant un rival que imposa, però també motiva, eh? Motiva i molt. José Manuel Rueda, entrenador, muy buenas tardes.
4: Bueno, a ver, sí que es verdad que podemos decir que el último fin de semana en Calpe, pues bueno, nos trajimos un empate. Sí que es verdad que el partido se nos puso muy de cara. Creo que vimos dos versiones nuestras, que la primera parte fue muy buena, en el camino en el que queremos seguir, en el que queremos trabajar. Y la segunda parte sí que es verdad que ahí bajamos un poco el nivel, tanto físico, en el momento que también quisimos cambiar un par de cosas, pues bueno, no salieron como lo esperado, más que nada porque necesitamos un poco más de tiempo para trabajar ese tipo de cosas. Pero bueno, en líneas generales creo que vamos por buen camino, porque vimos una versión, sobre todo la primera parte, en la que queremos seguir trabajando, y creo que poco a poco el tiempo, pues bueno, nos va a dar su fruto. Bueno, el rival, sabemos el rival que lleva 2 victorias, que es un equipo que compite muy bien, que es bastante peligroso, que tiene nombre ya en la categoría, y bueno, al final nosotros, pues bueno, sabemos que este año está todo muy igualado, que tenemos que competir todos los partidos como si fuera una final, y sobre todo, pues más que nada, para conseguir los 3 puntos que serían los primeros 3 puntos de la temporada y en casa. Y la verdad que bueno, tenemos un par de bajas, una de ellas puede ser que pueda entrar el fin de semana, pero no lo sabemos todavía. Pero bueno, al final estamos compitiendo al máximo y necesitamos a la gente que esté al 100%. Si vemos que no va a llegar en plenas condiciones, pues nada, entrará otro compañero y sin problema. Y al final, pues bueno, nosotros el objetivo nuestro es que llegue el fin de semana y conseguir los 3 puntos, porque para eso trabajamos durante la semana, preparar al equipo lo mejor que podamos y que el equipo coja lo que realmente queremos y hacer el máximo de daño posible al Novelda.
0: La major de les sorts per al conjunt ganxut. Agafem aire i ens anem ja a la primera valenciana i parlem de la resta de competicions.
5: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
6: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
5: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
6: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
5: O sea, que no es un regalo.
6: Es una publicidad que dura todo el año.
7: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com o al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.

I arribem ja a la recta final del nostre cert deportiu Sontinyela Vall d'Albaida. Com bé us esmentava abans, partits interessants que anem a tindre diumenge, 11:30 i 12 del migdia per a Ontinyent i Atzeneta respectivament. Partit interessant demà per al Benigànim a casa, afrontant el Novell de Unió Cable World i el debut d'equips com el Bocairent i el Castelló de les Gerres en les seues respectives categories de segona valenciana i de tercera valenciana. Ara el que toca fer és acomiadar-nos, perquè arribem ja a les 4 de la vesprada. Vull recordar-los que al web de Radio Ontinyent, a les nostres xarxes socials i a l'app de la SER, si seleccionen Radio Ontinyent, van a tindre tota la informació i tots els podcasts disponibles per a poder escoltar les prèvies i informar-se de tot moment del que passa a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Recorde el panorama poliesportiu, que juga Ivan demà a Copa Caixa Popular Pro de Raspall, que l'S Tontinet també té partit este diumenge davant el Burjassot a les 6:30 al pavelló Fernando Rubio del Col·legi La Concepció, segon partit de pretemporada després de guanyar al Tavernes Blanques, i que demà també tenim volta a peu a Montaverner. Des de les 6 de la vesprada tenim cosetes per allí. Com sempre, donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Que tinguin un meravellós cap de setmana. Adeu!

0: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: Primera Valenciana, grup tercer, on estem contents pel conjunt de la Plana, pel Llutxenta, però a més de tot us conté quins són els partits que tenim al llarg d'aquest cap de setmana. Avui tenim un Josa Font d'en Carròs, demà Racing del Gemessi Oliva, també a les 6 de la vesprada un Deportiu Ontinyent Vall dels Alcalans a la Puríssima. 6 de la vesprada demà juga el Deportiu Ontinyent. 6 de la vesprada també juga l'Enguera, afronta l'Alcúdia. I el diumenge la resta d'equips de la Vall d'Albaida. Tenim un Catarroja Promesa Sueca, a les 6 de la vesprada un Llutxent Carcaixent, Muro al Gemessi, i 6 i mitja de la vesprada a la Solana, l'Olleria Contestano. Vull recordar-los que el Llutxent suma 6 punts de 6 i, per altra banda, l'Olleria i el Deportiu Ontinyent encara no coneixen la victòria. Així que, en primer lloc, ens anem al conjunt rabosut. Ens anem a parlar ja del Llutxent, un equip que està de dolç, un equip que vol continuar amb aquesta gran dinàmica, però que, clar està, que davant el Carcaixent ho va tindre complicat. Un equip que ha sumat 4 punts de 6 possibles, que acaba de baixar de la Lliga Comunitat i que de segur ens va posar les coses complicades. Però clar està que aquest inici de Lliga té que continuar, però no tindre slides a meitat o final de temporada. Cal aprofitar esta gran ratxa, esta gran dinàmica, així que saludem ja el seu entrenador, Roberto Carlos. Bona vesprada.
2: Hola, Tomàs, bona vesprada. Este diumenge juguem contra el Carcaixent en Llutxent a les 6, el partit de la tercera jornada. I bueno,

0: de fe del el nuestro papel, donar una alegría a la afición y de hasta on podem competir. Vinga, moltes gràcies, Tomàs. Parlem la setmana que ve.
1: Moltíssimes gràcies. Misteriens anem a la Solana, juguem contra el Contestano. La logeria que un Contestano, l'equip de Cosentaina, que tan sols ha sumat un puntet, però igualment crec que tots i totes tenim la idea en el cap de que, ostres, a lo millor ens ha canviat el xip el partit davant l'Oliva, perquè van competir de tu a tu davant un rival imponent, un equip que acaba d'ascendre, però igualment doncs compta amb un planter prou interessant de cara al futur d'aquesta temporada en Primera Valenciana, però clar està que els fets es tradueixen en partits i en punts, i volen sumar els 3 este diumenge a les 6:30 de la vesprada front al Contestano a la Solana. Saludem ja al seu entrenador, a José Enrique Lluch.
2: Bueno, afrontamos el partido del domingo con la responsabilidad de competir el partido e intentar sumar. El Contestano va a ser un equipo complicado con jugadores muy interesantes en todas sus líneas. Y nada, vamos a intentar trabajar lo que pensamos que nos puede venir bien a nosotros y pues nos puede permitir hacerles daño al rival, y con esa idea afrontamos el partido. Máxima ilusión, máximo trabajo, máxima responsabilidad de los jugadores, y vamos a ver si somos capaces de sumar en esta jornada.
1: Tan de bo entrenador, tan de bo s'aconseguir que esa victòria tan, tan important per als nostres. I, bueno, ja saben que este cap de setmana comença la segona i la tercera valenciana, on tenim una gran quantitat d'equips de la Vall d'Albaida, amb aquesta principal novetat que és el Bocairen, que competirà en el grup cinquè de la segona valenciana. Una segona valenciana en la que debuten fora de casa. Ho faran avui a les 8:30 de la vesprada davant l'Unió Benetússer Favara. 8:30 de la vesprada al Poliesportiu Municipal de Benetússer, en un partit on l'equip bocairentí doncs té una il·lusió i unes ganes que són tremendes, la veritat. I crec que volen llevar-se el mal gust que va deixar aquesta eliminació de Copa en un derbi davant el Banyeres. Saludem al seu entrenador, a Miquel Úbeda. Bona vesprada.
3: Hola, Tomàs, què tal? Pues bueno, després del partit de Copa en el que no vam estar bé del tot, encarem esta primera jornada, la veritat és que amb molta il·lusió. Debutem en segona, és un pas molt important per al club. Crec que tot el poble està molt il·lusionat, tot el poble està molt pendent. Nosaltres hem treballat molt i jo crec que molt bé per a poder aplegar en les millors condicions. Bueno, viatgem a Benetússer. La idea és que, bueno, no és tot una incògnita, però sí que, bueno, debutar en una categoria en la que no resta mai, en una competició en la que no resta mai, sempre té aquest component de no saps molt bé el que vas a trobar-te. Sabem que Benetússer és un gran equip que porta ja algun temps en segona sense passar malament. És un equip que molta gent repeteix dels anys anteriors, tenen també bons fitxatges de categories superiors, i sabem que no serà gens fàcil. El ritme de segona és distint al de tercera, i bueno, ens tocarà adaptar-nos el més ràpidament possible a aquesta nova categoria per intentar primer fer el màxim punts possibles, intentar no passar apuros en ningú moment de la temporada. Crec que el club ha fet un esforç i ha treballat molt bé aquest estiu per reforçar-se de la millor manera, i bueno, intentarem donar la nostra millor versió, intentarem que això nerviosisme del primer dia no se note massa, i a veure si podem treure els 3 punts. Res més. Simplement donar-li molta sort a tots els rivals que tenim l'any passat en el nostre grup, que sé que també s'han reforçat molt, que no ha llegat molt competitiva, i res, que tot el món disfrute molt del futbol i esperem que la Vall tinga moltes alegries. Moltes gràcies, Tomàs.
1: Bueno, recorde, de nou, 8:30 de la vesprada, avui Bocairent, Unió Benetússer, Favara. Fora de casa juga el conjunt de Miquel Úbeda. Bueno, en la tercera valenciana, grup 10, juga la Cuia Crespís B front a la Geneta B dissabte a les 5 de la vesprada. La Yalo descansa en esta jornada. Per altra banda, el Montaverner jugarà front al 4 Tonda, derbi de la Vall d'Albaida, diumenge a les 4:30 de la vesprada. L'Agullent rep a la Vedens en un altre derbi de la Vall d'Albaida, 5 de la vesprada, amb aquest context i amb aquest partit que es va jugar a la nostra Copa, on l'Albaidense va golejar a l'Agullent, el va golejar. I bueno, amb això ja tenim tot el que és la tercera valenciana del grup 10, però és que en la 11 tenim el Castelló de les Llarres, recorden, que ha caigut en el grup de la Safor i jugarà al Municipal de Ròtova front al filial de

0: aquest equip demà a les 7:30 de la vesprada. Ara el que toca fer és un repàs a la Lliga Autonòmica Valenta. Les xiques de Carlos Ferrero volen aconseguir també el primer mestres.
1: Ser deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: Venim de dos partits en els que no han sumat res i en els que hem viscut sensacions de cara i creu de Yin i Yang. El partit davant el Llevant va ser espectacular. Ho recorde a la Puríssima, però el passat cap de setmana a Castelló davant l'Odissea dissabte doncs van rebre 7 gols. Vam clavar 2. Però en dos partits ja s'han clavat 11 gols. Altres s'han clavat 5, sí. Però tan sols en saber de matemàtiques es fan una idea de qui pot ser el principal problema d'este Deportiu Ontinyent femení en un inici i en un debut en una lliga com és aquesta, en la Lliga Autonòmica Valenta. Cal acostumar-se a la mateixa, agafar el ritme, clar està. Però bueno, en el partit que tenim este diumenge a les 5 de la vesprada a la Puríssima davant la Unió Femenina Manises, crec que tenim que canviar el xip, canviar la dinàmica i aconseguir eixe mestres. La Unió Femenina Manises tan sols ha aconseguit un punt dels 6 possibles i nosaltres el que volem fer és canviar eixe xip i canviar eixa dinàmica, com bé us esmentava abans. Entrenador, Carlos Ferrero, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Tomás. Pues la verdad que este próximo domingo es un partido muy, muy importante, a la vez que especial, porque creo que ya nos toca sacar los 3 puntos contra el Manises. Esperamos un rival que también quiere los primeros 3 puntos, ya que han sumado 1 en 2 partidos. Pero confío plenamente en mi equipo, en que podamos sacar adelante este partido y a ver si conseguimos esa victoria histórica, la primera en categoría autonómica del fútbol femenino de Ontinyent y olvidar la imagen de la pasada jornada en Castellón. Ya tengo disponibles a toda la plantilla, ya puedo hacer convocatoria y espero pues un equipo sólido, un equipo como contra la primera jornada contra el Levante, que para ganarnos pues tengan que esforzarse si quieren ganarnos. Esperamos dominar las dos áreas y sobre todo las acciones a balón parado, pues tenemos que ser más efectivos. Tanto defensivamente como ofensivamente.
0: I amb això dit, us conte que en la primera valenciana juvenil, en el grup tercer, debuta en el Clariano de Mal, on tenia 1961, front al Carcaix.